0: 91.3, l'emissora municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3, l'emissora municipal.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris al Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa del Massot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa del Massot tenim qui viu als parcs. Descobriu, jugant, quins animals viuen als parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris al Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa d'Almassot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa d'Almassot tenim qui viu als parcs. Descobriu, jugant, quins animals viuen en els parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.
1: Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris del Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa del Massot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa del Massot tenim qui viu als parcs. Descobriu jugant quins animals viuen en els parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: El 91.3. Només clàssics contemporanis.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris al Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa del Massot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa del Massot tenim qui viu als parcs. Descobriu, jugant, quins animals viuen en els parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram Live a Info Ripollet. Aquest és el programa número 713, és el 25è d'aquest any 2026 i el segon d'aquesta temporada. Avui és 24 de setembre, és el dia de la Mercè, festa a Barcelona. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Nosaltres no fem festa, estem treballant, eh? Aquí a Ripollet no és festa. Altres anys ho havia estat, però aquest any no. Jordi Puy al control de so, la realització vídeo i a l'estreaming, a la realització Omar Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els està parlant, Toni Miralles. Així que ja que ens hem presentat, repassarem ara el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant del ple municipal de setembre. En clau política també tindrem la darrera assemblea de Decidim al barri de Tiana a Pombell. Veurem la nova proposta per solucionar l'impacte de la C-58 i també els avenços en els tràmits de l'Hospital Ernest Lluch. Seguidament informarem de la pròxima edició dels reconeixements Impulsa, així com la Setmana de la Gent Gran i les jornades d'arxius locals. També repassarem el nou projecte de Bruixes i com va anar Terra Baixa, la masterclass de Fosser o el pregó de les festes del Pilar, entre altres. Quan esports, hi tenem la Sombayes Trail i els campionats d'Espanya de patinatge artístic a la vi infantil.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'aquest info seran les entitats col·laboradores a la Setmana de la Gent Gran. Seguidament abordarem la presentació de la Conjura de Bruixes. També ens visitarà l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, que aquest divendres estrena nova temporada. D'altra banda, vindrà Fragment Joves, que

0: Part defensant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i exigint al govern d'Espanya mesures extraordinàries i, per un altre costat, la moció de Vox en recolzament i solidaritat amb Ceuta i la defensa de la sobirania espanyola. Com sempre, les persones interessades podran seguir el ple en directe a través de Ripollet Ràdio, el 91.3 FM, al ripolletradio.cat i al canal de YouTube de Ripollet TV.
1: Seguim en política. Decidim reprès el cicle de trobades veïnals amb una visita aquest dimarts al barri de Can Tiana Pont Vell.
0: És una nova trobada de Decidim Ripollet Ripollet en el marc de la iniciativa Els Barris Parlen. Davant una cinquantena de persones, l'alcaldable de la formació, José María Osuna, va abordar qüestions relacionades amb la seguretat i la convivència i l'estat i la dinamització del barri i els equipaments. Osuna va defensar que pot ser útil al municipi pels seus coneixements i tarannà i va reivindicar la necessitat de centrar l'acció política en els serveis bàsics i en les necessitats del dia a dia. Entre les principals preocupacions que van mostrar els veïns destaca la neteja de la via pública, el manteniment de l'espai urbà i especialment els problemes d'aparcament.
1: I era una notícia molt esperada perquè ja coneixem la nova proposta de la Generalitat per solucionar l'impacte de la C-58, que no només engloba l'autopista, sinó també el pont del carrer Tarragona, que també necessitava una intervenció.
0: Aquesta actuació proposa una intervenció al llarg de 600 metres de l'autopista en dues modalitats. La primera amb un apantallament acústic de 200 metres fins a la passarel·la de vianants i una segona que cobreix els 400 metres següents d'autopista dels carrils en sentit Barcelona, els més propers als habitatges, fins a connectar amb el pont del carrer de Tarragona. Aquesta proposta reduirà l'impacte sobre els habitatges a Can Tiana i Pont Vell, el tram de l'autopista comprès entre l'inici del carrer de Sant Sebastià fins als terrenys del futur Hospital Ernest Lluch. Aquesta coberta transitable aconsegueix eliminar la contaminació acústica del barri de Can Tiana i Pont Vell, el barri més afectat pel pas de l'autopista. Es tracta d'una infraestructura amb una coberta de zona verda que la fa més amable i més integrada amb la ciutat. L'Ajuntament de Ripollet va presentar ahir aquesta proposta davant una cinquantena de persones a la primera audiència pública al Centre Cívic del Pont Vell i prop d'una quarantena a la segona al Centre Cultural.
1: Doncs esperem que s'acabin i es mantinguin alineats els planetes i l'Ajuntament i la Generalitat i això es pugui portar a terme molt aviat. Seguint amb infraestructures, aquesta darrera setmana s'ha donat un pas endavant amb una altra obra, un altre gran projecte, l'Hospital Ernest Lluch, perquè ja s'ha aprovat també el planejament urbanístic del futur barri que l'envoltarà.
0: El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona va aprovar el dijous 17 de setembre, el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordenen els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'àrea metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de més de 108.000 quilòmetres quadrats...
1: No, metres.
0: Metres quadrats, perdó, dels quals 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 400 dels 3 dels quals seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes.
1: Doncs ja es poden presentar les candidatures per la tercera edició dels Reconeixements Impulsa.
0: L'Ajuntament de Ripollet ha obert la convocatòria de la tercera edició dels Reconeixements Impulsa, una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet que neix amb la voluntat de reconèixer i posar en valor latent l'esforç i la contribució de les empreses, comerços i persones emprenedores que, amb la seva activitat, contribueixen al desenvolupament econòmic i social del municipi. Enguany, a banda del canvi de nom, que passa de premis a reconeixements, l'Ajuntament ha decidit canviar les bases, les categories i el sistema d'atorgament de distincions. Així, es donaran reconeixements en 6 categories, distingint la sostenibilitat, l'ocupació i talent, l'emprenedoria, la igualtat i inclusió, la imatge corporativa i el compromís social dels i les candidates. La gala de lliurament tindrà lloc el 12 de novembre, a les 8 del vespre, al Teatre Auditori de Ripollet. Fins al 29 d'octubre es poden presentar totes les candidatures.
1: Més d'un miler d'alumnes de Ripollet han sol·licitat aquest curs ajuts menjador escolar.
0: Ripollet ha registrat 1.092 sol·licituds d'ajuts individuals de menjador a l'inici del curs 2026-2027 entre infantil, primària i secundària. D'aquestes s'han aprovat 857, un 78,5%, que suposa un 2,8% més que en el curs anterior. Un total de 340 han rebut un 70% de la dotació màxima i el restant, 517, al 100%. Al conjunt del Vallès Occidental fins ara s'han concedit 21.049 ajuts, un 5,4% més que a l'inici del curs passat, segons fonts del Consell Comarcal, organisme que tramita les beques de la Generalitat.
1: Del 28 de setembre al 2 d'octubre, Ripollet acollirà una nova edició de la Setmana de la Gent Gran.
0: Ripollet celebrarà del 28 al 2, al 2 d'octubre la sisena Setmana de la Gent Gran, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.

0: municipi. Al llarg de 5 dies s'oferirà propostes orientades a afavorir l'activitat física i les relacions entre generacions, combinant activitats lúdiques, culturals i sensibilització amb la participació d'entitats i professionals que treballen al municipi. El programa coincideix un any més amb la commemoració del Dia Internacional de les Persones Grans, l'1 d'octubre, i reivindica la bellesa com una etapa activa, participativa i plena d'oportunitats.
1: Ripollet s'ha sumat aquest dimarts a la Setmana Europea de Mobilitat amb una tarda d'activitats a les pistes de l'Esbar.
0: Sota el lema Mobilitat per a tothom, la jornada va reunir infants i famílies amb diferents propostes per reflexionar d'una manera lúdica sobre com ens movem per la ciutat. La policia local de Ripollet va preparar un circuit de mobilitat segura. Casa Natura va fer un joc de memòria de la mobilitat sostenible i segura, i entre tots va organitzar una activitat amb cadira de rodes. La Setmana Europea de la Mobilitat promou alternatives al vehicle privat i fomenta el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic i altres formes de mobilitat sostenible. Per la seva part, aprofitant la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la plataforma Bus SOS ha fet un comunicat denunciant que troben a faltar des de l'Ajuntament que es posi el focus en la millora del transport públic. El col·lectiu demana apostar pel transport públic per aconseguir una mobilitat neta i eficient, millorant freqüències, connexions, etc.
1: Ripollet donarà inici a les segones jornades d'arxius i recerca local de la riba del riu Ripoll.
0: Els arxius municipals dels municipis de Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac, juntament amb l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, organitzen la segona edició de les jornades d'arxiu i recerca local a la riba del riu Ripoll, que se celebraran els dies 23 i 24 d'octubre. Les jornades tenen com a objectiu impulsar la història i la recerca local als tres municipis, donar visibilitat als projectes desenvolupats per investigadors, centres educatius, centres d'estudis i entitats locals, i apropar la ciutadania a la tasca que desenvolupen els arxius. El Centre Cultural acollirà el 23 d'octubre la primera jornada d'un programa que continuarà a Cerdanyola del Vallès i Montcada.
1: Bruixes de Ripollet impulsant una xarxa feminista i comunitària per la futura Casa de les Dones dins el projecte de Populus Labora.
0: Ripollet comença a desplegar les accions de la primera anualitat del projecte comunitari feminista impulsat per l'entitat Bruixes de Ripollet en el marc de la comunalitat urbana Populus Labora. Aquesta iniciativa té com a horitzó la creació d'una xarxa local de suport i l'articulació de la futura Casa de les Dones com a bé comú, comptant amb un pressupost de 30.000 euros dividit en dues anualitats. L'objectiu principal del projecte és consolidar un espai de debat, cooperació i organització col·lectiva que fomenti l'economia social i solidària i l'acció ecofeminista al municipi. Per aconseguir-ho, el programa d'aquesta primera anualitat combina un treball intern de fons amb activitats obertes a la ciutadania.
1: Aquest dimecres ha arrencat el nou curs de l'Escola Popular Rizal.
0: Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre que ajuda les famílies sense recursos econòmics a pagar les classes de reforç escolar. L'escola es troba al mateix local de la PAC de Ripollet i ofereix activitats de lleure i reforç. La iniciativa cerca voluntaris que vulguin assistir els dimecres de 2:45 a 7 de la tarda.
1: Aquest cap de setmana torna al Teatre Auditori Molins Rux de la mà de Fragments Joves.
0: Després de la bona acollida que va tenir l'estrena el mes de maig de Molins Rux, Fragments Joves ens torna a portar aquest diumenge 27 de setembre aquest famós musical parisenc. L'entitat juvenil ha organitzat dos nous passis al Teatre Auditori, una a 2:45 i l'altra a 6:45. Les entrades estan disponibles a través de l'enllaç de la biografia de Fragments Joves.
1: Després els tindrem aquí explicant-ho, la seva presidenta i la seva vicepresidenta. Parlant també de teatre, aquest darrer cap de setmana hem gaudit de la representació de Terra Baixa al Centre Parroquial gràcies a Amics del Teatre.
0: Amics del Teatre va estrenar el passat divendres Terra Baixa d'Àngel Guimarà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest mateix escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a la Marta, en Manelic i en Sebastià. L'estrena culmina mesos de feina d'un ampli equip d'interpretació i de producció que torna a portar a Ripollet un text que, més d'un segle després de la seva estrena, continua vigent amb qüestions com l'abús del poder, el maltractament i la lluita per la llibertat.
1: Èxit de la darrera masterclass de fotografies de viatges de Jesús Botardo.
0: Una trentena de persones van assistir a la masterclass de fotografia de viatges organitzada el dissabte 19 de setembre per a Foser al Centre Cultural. La sessió de caràcter gratuït va anar a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que va compartir el seu gràfic sobre el desert marroquí d'Erk Chevi Sahara.
1: Dissabte vam donar el tret de sortida de les festes del Pilar organitzades pel Centre Aragonès. Què tenim encara per endavant, Marc?
0: El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany perquè és el 30è aniversari de l'entitat. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar el 12 d'octubre.
1: El ripolletenc Valentín Roma ha estat nomenat com nou director del MACBA.
0: Escriptor, historiador de l'art i comissari, Roma assumeix la direcció del principal Museu d'Art Contemporani de Catalunya després de dirigir durant gairebé una dècada la Virreina Centre d'Imatge, convertida en un dels espais culturals més destacats de Barcelona. Roma torna al museu d'on fa 11 anys va ser destituït com a conservador en cap del museu, junt amb el director i el responsable de programes públics aleshores arran de la crisi causada per l'exposició La Bèstia i el Sobirà.
1: Per cert, que Valentín Roma estarà molt aviat aquí en aquesta sintonia, acompanyat o portat per l'associació Traça, que s'estrena en aquesta sintonia amb un nou programa que es titula L'Escletxa. Passem ara als esports.
0: Aquest dissabte se celebra la tercera edició de la Som Vallès Trail, una cursa caminada solidària contra el càncer per equips que recorre tota la comarca del Vallès Occidental en els seus 62 quilòmetres. S'han inscrit 61 equips que suposen 41.042 euros recaptats. Enguany, però, a causa de la pesta porcina africana, la prova s'ha desplaçat cap a Matadepera, lloc on sí es pot disputar la prova i passarà per poblacions com Sant Manat o Sant Llorenç Savall. Esperem que l'any vinent podem tornar a gaudir d'aquesta prova aquí, amb tota la normalitat. Ripollet va tancar dissabte 3 dies del Campionat d'Espanya de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat per al club anfitrió. Chloe Flor, Edurne Isart i Marina Delfante del Club Patinatge Artístic Ripollet han ocupat les 3 primeres places al podi a la bifemení. Chloe Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart va aconseguir la plata i Marina Delfante el bronze. Les tres han competit a la selecció catalana. En infantil femení, Carla Caravantes, també del Club Patinatge Artístic Ripollet i de la selecció catalana, va finalitzar en 11a posició. Aquest dissabte el campionat va viure la seva última jornada i la cerimònia de clausura amb la representació de les diferents federacions participants. Representants federatius, l'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Esports Manel Martínez també van participar en el lliurament dels últims guardons. Ara passem al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet debuta a casa aquesta temporada, aquest diumenge a les 12 contra el Picat. El futbol base Ripollet juga dissabte a 8:15 contra la Roca Penya Blanc Blava. Pel que respecta al Pajari, ell juga diumenge a les 8 al camp del Barberà. En futbol sala, el masculí juga dissabte a 6:45 a casa contra el Catgas Energia. El femení juga dissabte a les 6 a la pista del Deportivo Nou Túria. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina arranca la temporada a casa el diumenge a 6:45 contra el Morell. Per la seva banda, el segon territorial femení juga diumenge a 6:45 a la pista del Llinars B. En tenis taula tenim jornada a casa a les 4 el dissabte. El Divisió d'Honor femení juga contra el Sosmàtic Badalona. El primer nacional masculí contra el Daruma Lluïsos de Gràcia i el tercer nacional contra el Molins de Rei.
1: Quan passen 20 minuts de les 5 de la tarda, fem la darrera secció d'aquest flash informatiu. Aquesta és l'agenda.
0: Aquest divendres tenim a 8:45 la presentació de la temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Dissabte, a 6:15, hi ha el campionat de dòmino al Centre Aragonès. A partir de les 7 comença el nit de tapes a les pistes de l'Esbar. Ja diumenge tenim matinal aragonesa a les 11 al Centre Aragonès. A les 11 també, el veredicte del concurs de fotografia de la Festa Major al Centre Cultural. A 11:45, com sempre, jugateques ambientals a Pinatons i Maria Rebordosa d'Almassot. A 11:45 i a 6:45 tenim al Teatre Auditori les representacions de Molinguix. Acabem el dia amb ball de la gent gran a 4:45 al Centre Cultural. Ja dilluns comencem la setmana de la gent gran. A les 10 hi ha el Centre Cultural, el taller Cuidar-se és un joc de grans, i a les 5 de la tarda l'activitat seguint el ritme. Ja dimarts tenim a les 11 petits consells per a grans persones al Centre Cultural i a les 4 bingo musical al Parc del Rizal. A 6:45 a la Biblioteca Municipal tenim llegir al teatre. Dimecres hi ha la xerrada amb ball en moviment a les 11 a la Biblioteca Municipal i a 6:45 contacontes a la Setmana de la Gent Gran a la Biblioteca Municipal. Acabem dijous vinent amb la Gran Marató Popular i activitat física pel matí amb sortida al carrer de les Escoles i arribada al pavelló Joan Creus. I a les 6 de la tarda, tastet de tallers al pati del Centre Cultural.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
0: A tu, Toni.
1: I res, doncs nosaltres continuem ara de seguida amb les entrevistes, la primera d'elles, amb aquestes entitats participants i organitzadores de la Setmana de la Gent Gran de Ripollet, que és a punt de començar.
2: al 91.3 Info Setmanal.
3: Reu, el 91.3. Reu, és que cada dia si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
4: A veure, què no sona, papa?
3: Los terneros, aquells que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
4: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
3: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
4: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
6: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
7: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
8: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
9: No te quedes atrás
8: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
9: En Top Música Nueva.
8: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
10: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
11: Que le digo que si quiere bolsa.
10: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
11: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
12: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
2: Al 91.3, Info Setmanal.
1: 25 és sobre les 5 de la tarda. Ara parlem de la Setmana de la Gent Gran amb tres entitats que participen ja des de fa anys i en aquest any representades, ara les presentem. Doncs des de la meva esquerra fins al fons, la Belén Sánchez de Creu Roja, què tal, benvinguda. També la Noelia López, coordinadora de Gent Gran de la Gresca, benvinguda també.
13: Gràcies.
1: I també una companya d'aquesta casa, però més per sobretot d'Espassur, la Maria Mayer.
13: Gràcies,
1: de la
13: hola.
1: Fundació Fundació Catalunya. Es diu així, molt bé. Dic companya perquè vosaltres esteu amb el programa de tota la vida, que ja fa molts anys de la Si Som, eh?
13: Correcte.
1: Que allà no teniu gent gran, però bueno, que també,
13: sí, que
1: no?
13: Teniu gent gran, sí, sí. De fet, van en camí, o sigui que...
1: Tots anem en camí.
13: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Doncs comencem pel principi. Crec que la Noelia ens podrà dir alguna coseta sobre aquesta Setmana de la Gent Gran. Mantenir una sèrie de clàssics que no poden faltar, el Yaya Fest i totes les coses del moviment, del ball, de l'exercici, són una mica els clàssics, no? Què ens pots dir d'aquesta Setmana de la Gent Gran?
14: Doncs mira, aquesta setmana la veritat és que volem donar una mica d'èmfasi a que la taula de treball, que és el Moviment Gran Barri, aquesta nova edició hem sigut més de 10 entitats de Ripollet, o sigui que estem molt agraïdes de la col·laboració. I com ja comentaves, no? Clàssics com la Yaya Fest, la Marató, el Contacontes a la Biblioteca, xerrades de Creu Roja, de Mossos, participació de diverses escoles i de diverses entitats a les diferents activitats. Llavors, bueno, aquesta és la idea de fomentar la vida activa, l'envelliment actiu i donar veu a la gent gran del poble.
1: Hem d'excusar els representants de l'Ajuntament, a la regidora i a la tècnica que no han pogut assistir, però sí que doncs no hem d'oblidar que aquest és un programa molt d'entitats, eh? I en especial doncs Creu Roja i la Gresca, que sempre aneu molt de la mà, que sou doncs una mica les que sempre des de fa molts anys heu mogut, sí. I a més molt de la mà, no? Heu anat sempre.
15: Sí, correcte. Molt conjuntament.
1: Doncs parlem, si et sembla, una miqueta, comencem per Creu Roja, vale? Doncs en què col·laboreu aquest any, en aquesta setmana?
15: Mira, nosaltres aquest any amb aquesta activitat el que fem és una xerrada sobre envellir en moviment. Ho fem a la biblioteca el dimecres, i la idea d'aquesta xerrada pues, és una mica donar una mica de consells a la gent gran o a aquesta gent que potser va cap a aquest camí com tothom, i de veure una mica la importància de tenir moviment per poder envellir bé. La idea és pues, donar tips i donar-li una mica d'importància, no? Que moltes vegades la gent gran està enfocada molt a fer pues, tallers de memòria, tallers que siguin cognitius, no? Però no deixar de costar tota la part pues, del moviment i la importància que té per tenir un bon sistema cognitiu, tenir tot un cos que estigui actiu, que estigui sa, i bueno, va en aquesta línia la xerrada.
1: I què feu amb la gent gran i per la gent gran a Creu Roja?
15: Pues mira, en relació també amb l'activitat de la Setmana Gran de Ripollet, el dijous fem un tasteig de bachata, que és un dels tallers que tenim nosaltres relacionats amb el moviment, i el que volem amb això és donar una mica de visibilitat a tota aquesta gent gran que, bueno, que no és la gent de fer crucigrames, no? I fer jocs de taula, sinó que estan actives, que fan gimnàsia, que fan ball, que canten, i donar una mica aquesta visió, no? Tenir la gent gran com una visió, no del llagito que no pot caminar, sinó d'aquesta gent activa i en funcionament. Des de la Creu Roja tenim una mena d'activitats durant tota la setmana, de dilluns a divendres, on treballem des d'activitats doncs, de memòria, cognitives, lectoescriptura, hasta una cosa més activa i més d'oci, que seria més, pues, tenim un taller de playbacks on poden cantar i cantar les seves cançons de quan eren més jove, i també gaudir de les noves que també els agraden, i també tenim pues, activitats de moviment com és la bachata, la zumba, i després per baixar una mica tenim tallers de relax i tenim tallers de tai chi on poden pues, baixar una mica més les revolucions de tota la setmana i treballar una mica en aquestes generacions que tot el tema d'autocuidado mental està com molt, no està tan ben vist com a lo millor més a la nostra, no? Doncs poder tenir una mica d'autocura d'un mateix i poder cuidar la ment a la vegada que cuidar el cos. Això és una mica el que fem.
1: Parlem de la Gresca. Val? Perquè també durant tot l'any feu coses amb gent gran, i també és una de les dues vessants principals, joves i gent gran, no?
14: Bueno, nosaltres a la Gresca tenim diversos projectes relacionats amb gent gran. Diem que el nostre principal és el projecte La Flor de la Vida, que és una mica similar al que comenta la meva companya. Són activitats gratuïtes de dilluns a divendres, que oferim activitats de tota mena, ja siguin estiraments, lectura i escriptura, ús del mòbil també, que aquesta té molt d'èxit, memòria, ball, ja sigui ball en línia o ball una mica més modern. O sigui, ara mateix les inscripcions tanquen el dia 30 i jo crec que ha atès unes 300 persones apuntades. O sigui que la gent gran està molt activa al poble i vol fer moltes coses.
1: Però això és cada cop més, per entendre'ns, no?
14: Correcte, sí. Vam començar amb molt poquetes activitats, amb molt poqueta gent que era més del barri, no? Perquè al final el projecte va néixer pel barri de Pont Vell i Tiana, però a poc a poc ve més gent, fins i tot del barri de Pinetons, que diguem que és el que més lluny es agafa, sí. I vam començar això molt poquetes i ara ja, vamos, per 300 persones aproximadament, sí.
1: Vull dir que sou quasi com un segon casal d'avis, no?, d'aquí de Ripollet.
14: Pues gairebé sí, sí.
1: O el primer, depèn com ho miris, no?
14: Bueno, tenim molta oferta, llavors el boca a boca, que és el que més mou a la gent gran, és el que fa que poquet a poquet vagin arribant. Estem molt contentes.
16: Que potser podíem tenir la sensació que la gent gran no es mou o que la gent gran no fa coses. I què és el que creus que impulsa la gent gran justament a fer coses?
14: Bueno, al final tenim un problema que és la solitud no volguda. Llavors, hi ha moltes persones que estan soles, que necessiten companyia, que necessiten fer coses, i bueno, tant Creu Roja com la Gresca som un espai de relació interpersonal, de conèixer gent, de no quedar-te a casa.
15: Sí,
14: i de fer família, realment. Sí. Al final, quan nosaltres tanquem a l'estiu, ens diuen es que la calle no tiene vida si no estáis vosotras en el barrio, con vuestra persiana, con vuestras cosas, con vuestras actividades. Sí que... és important, és important.
16: Molt bé, doncs ara parlem d'un altre univers, que és el d'Espassur, que té, doncs, per les seves característiques, doncs, persones amb diferents discapacitats, i bé, doncs també tenim alguns joves que són com si fossin gent gran, no? I després també gent gran que és al mateix temps molt juvenil, no? Què ens pots dir del que feu i com col·laboreu en aquesta setmana?
13: Bueno, de fet, nosaltres fa com 10 anys que anem al centre de dia, cada dijous, ara, abans anàvem els dilluns, i els nostres nois, que sí que tenen discapacitat, doncs van acompanyar els avis, no?, a portar la cadira, tenen conversa, inclús doncs cadascun d'ells tenen referent d'avis. Llavors és una activitat que és molt demandada i que els agrada molt, tant per part de l'avi com per part nostra, no? Llavors aquest any vam dir, sempre participem com a usuaris, no?, a la Setmana de Gent Gran, i amb la Eva, amb la noia, vam dir, per què no fem alguna cosa? Ah, doncs vinga, va, ho presentem a l'Ajuntament. Llavors ho fem el divendres, al dematí, ho farem allà al centre de dia, i el que farem serà pintar emocions, vale? O sigui, posarem una música, diferents emocions, on han de reconèixer l'emoció, on l'han de pintar com ells creguin, i a partir d'aquí doncs, veure quina emoció, perquè senten aquesta emoció, després l'hauran de ballar, també, i així pues, fomentem aquest moviment que dèieu, i després per últim vindrà un DJ que és un company de la Fundació que ha fet un recull, que és una activitat que fan allà, han fet un recull de música antiga de la seva generació, i hi haurà pues, un ball final, no?, amb el DJ.
16: Maria, tinc curiositat per saber, tu que a més ets coach d'emocions i de més, amb aquests nanos, que si hi ha amb la gent, diguem, jove o d'altres generacions, costa el que és la bellesa, com els expliques tu als vostres usuaris d'Espassur el que és la bellesa?
13: Pues mira, realment nosaltres aquesta activitat fem moltes coses per empatitzar tot això, expliquem contes, l'altre dia explicàvem un conte que es diu L'Arruga, no?, que parlava d'això, no?, de tota la sabidoria que té aquesta arruga, no?, i tot això que nosaltres oblidem perquè ens sembla lleig, però que en realitat té molta bellesa, o sigui, però bellesa de bonic, no? Llavors tot això ho empatitzem molt, i al final jo amb ells sempre els dic, no?, que tots arribem aquí i estem parlant d'una discapacitat. Al final la gent gran comença a tenir discapacitats, comença a necessitar suport com ells, o sigui que hi ha una empatia, és com el que em falten a mi, jo t'ho dono una a tu i al revés, no? Llavors penso que és superbonic, i la veritat és que estem molt contents de poder participar també, i com que sempre es feia per aquí, per aquesta zona, i ho fem en allà, no era com, bueno, pues si hi ha algú que visqui més enllà, pues també està xulo que puguin venir, no?
16: Molt bé, Noelia, no tenim quasi temps, ja sé, és la típica expressió del temps a la ràdio. Acabem amb tu, si et sembla, una invitació, perquè creus que la gent, potser que no està tan implicada, però que això seria una porta també a venir, doncs ha de venir amb vosaltres, no només gent gran, sinó gent potser que està amb gent gran, o que té gent gran.
14: Que participi a la Setmana,
16: sí,
14: de la Gent Gran, vols dir?
16: Sí.
14: Bueno, al final és una setmana plena d'activitats exclusivament dedicades i pensades per a aquest col·lectiu. Llavors animem a tothom a qui participi a totes les activitats que organitzem, que estan això pensades directament per ells i per elles. Hi han de tot tipus, llavors, tant els gustos que tinguis, si són més de música, són més de moviment, no?, són més d'emocions i de relacions, totes estan dedicades justament per això, i directes per ells i per elles.
16: Molt bé, doncs agraïm avui per haver-nos acompanyat a la Belén Sánchez de Creu Roja, a la Noelia López de la Gresca, i a Maria Mayer d'Espassur per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres.
16: Nosaltres de seguida anem amb la Conjura, que ens explicaran coses d'aquest nou projecte de Bruixes i Populus Labora.
13: Moltes gràcies.
2: El 91.3 Info Setmanal.
17: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
18: Baba, vull ser artista!
17: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
19: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
20: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de...
21: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
22: En sets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
23: Va, cago en la mare que et va matisar!
22: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
24: El Coplejant t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
25: Coplejant. Amb de Monte.
26: El divendres, a les 5 de la tarda, i en repetició, diumenge, a les 10 del matí, a Ripollet Ràdio.
27: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
28: No te quedes atrás
27: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
28: En Top Música Nueva.
27: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
2: Al
5: 91.3
2: Info Setmanal.
1: 40 minuts sobre les 5 de la tarda i ara volem parlar de La Conjura. I tenim aquí en representació d'aquesta nova iniciativa a la Txell Calé de Bruixes. Què tal? Benvinguda.
29: Bona tarda.
1: I també tenim la Sílvia Montilla, que ve del Comitè de Dones.
30: Bona tarda.
1: Molt bé, doncs comencem per la Txell, que és La Conjura. Qui us heu conjurat?
29: Doncs la veritat és que La Conjura és un projecte, en realitat. Com sabeu, bueno, si no poso una mica d'antecedents perquè és com explicar-ho, cal primer una mica de context. Doncs aquí a Ripollet fa ja 4 anys que hi ha una comunalitat urbana, no?, que es diu Populus Labora, que doncs ha estat teixint doncs aquest, no?, doncs aquestes xarxes de suport mutu, no?, està intentant també fer una transformació amb altres maneres de fer, no?, i el concepte d'economia, no?, i llavors aquest any que tornaven a presentar-se totes de les diferents entitats, doncs a Bruixes estàvem de col·laboradores en l'anterior i aquesta vegada doncs vam fer un pas endavant perquè se'ns havia acudit una idea i ens vam presentar doncs aquesta subvenció que otorga la Generalitat de Catalunya i ens hem doncs, bueno, ens hem aliat, no? Ens hem doncs amb les altres, amb la resta d'entitats, que està la Gresca, està el Local, està Solets i està Collim. I ara, doncs, Bruixes com a entitats ja activadores, no?, amb un pressupost propi i amb un projecte per desenvolupar, que és aquesta Conjura.
1: Volem saber què és.
29: Doncs ara sí. Que primer volia fer una mica de context perquè no és un bolet, sinó que surt d'un projecte que hem de concretar, no? Doncs nosaltres feia temps, no?, Bruixes, que ens preguntàvem molt, doncs, després d'un feminicidi, què? Què més fem a part de, no?, de fer doncs el minut de silenci que toca, i què més podem fer, com ens podem un altre cop doncs articular, no?, pensant en aquella onada tan forta que vam tenir de feminisme, no?, i de col·lectius, no?, que bueno, anàvem totes, no?, amb una intencionalitat i molt a la una, i llavors ens mancava això, precisament, no? Aquesta unió, aquesta mirada comunitària, no? I llavors, primer de tot, la conjura és això, fer aquesta xarxa feminista, no? Conjurar-nos per fer aquesta xarxa feminista i alhora, doncs, treballar conjuntament, doncs, per fer un projecte de gestió público-comunitària de l'espai, la Casa de les Dones, no? Perquè quan es va fer el pla d'usos d'aquest espai, ja es contemplava, ja va sortir, doncs, dels col·lectius i les persones que hi van estar, doncs, en aquest pla d'usos, en aquest procés participatiu, doncs, que ja veien, no?, que era interessant que hi hagués aquesta gestió público-comunitària d'aquest espai, doncs, per fer un espai ampli, un espai, doncs, realment, no?, mirant cap a la comunitat des de dintre cap a fora, no?, i llavors ja sortia això al pla d'usos, no?, i llavors hem aprofitat que tenim aquests recursos, que podem disposar d'uns recursos, doncs, per conjurar-nos, per preparar-nos, per formar-nos, perquè què vol dir? Què implica, no?, una gestió pública comunitària? Doncs tots aquests conceptes, no?, i aquest treball conjunt, perquè al final és sentar-nos, és debatre, és pensar conjuntament què és el que volem, com ho volem, no?, doncs això és feina de temps i d'assessorament que gràcies a aquests recursos, doncs, podem tirar endavant.
1: Ara estan, com tu deies, només a una fase inicial, esteu com creant les idees per dir-ho així, no?
29: Exacte, sí.
1: Els objectius quins serien una mica? A part, serà, doncs, el recuperar aquesta unió?
29: Primer és fer... Al final, ja una cosa ens porta a l'altra, no? Perquè al final, si som un col·lectiu potent, no?, una xarxa potent, doncs necessitem un espai per fer polítiques, no?, conjuntes, no?, i accions conjuntes, no?, i per tant una cosa porta a l'altra, no? Llavors, primer sí que és veritat que és la xarxa, però després també és que és pensar en aquest projecte, no?, aquest projecte de gestió d'aquest espai, no?, aquest espai de Casa de les Dones, que en aquesta primera anualitat, perquè és una subvenció que són 2 anys, i la primera anualitat, el que ens demana, no?, al final del febrer, hem de tenir, doncs, un document elaborat, o sigui que sí que hi ha un objectiu clar, perquè ho hem de marcar, perquè així ve, no?, però alhora, doncs, tot aquest camí que farem plegades, jo crec que és el més enriquidor que podrem fer, no?
1: Molt bé, Sílvia, i com et sents tu, doncs, una mica implicada amb aquesta iniciativa, tu i en representació del Comitè de Dones?
0: Jo personalment, molt emocionada i interessada des del principi. Jo estava il·lusionada a tope. I el comitè, des del principi, estàvem molt engrescades, ens era com una demanda que també ens fèiem, d'unir tota la xarxa aquesta feminista, perquè creiem que els últims anys havia com decaigut aquesta potència que havia hagut anys enrere de solidaritat, d'unió, i creia que un projecte com aquest era necessari al poble.
1: Tu estàs en una d'aquestes entitats també recents, Dones amb Discapacitat,
0: sí.
1: També n'hi ha una altra, que és Dones per Can Mas, vull dir, sí, sí que d'una banda ha fluixat, però sí que igualment sembla que hi ha ganes, no?, de fer coses.
0: Sí, sí, hi ha ganes, però costa molt. Ara hi ha aquests moviments d'extrema dreta, feixista, aquest moviment i es nota molt, moltíssim. Quan vols fer alguna cosa, la gent no és com abans, que es movia, que sortia de casa. Només s'ha de veure quan abans es feia al comitè de dones una concentració per algun feminicidi, qualsevol cosa, com sortia la gent. I ara es veu que no hi ha tanta gent a la plaça. Llavors, encara que estan neixent, pues, com dius tu, la implicació no és la mateixa. Llavors, crec que un projecte tan engrescador és necessari. Jo crec que és molt necessari, i a més la generositat que han tingut les bruixes, de que no només són elles, sinó que des del primer moment han sigut molt, molt horitzontals en dir això és un projecte conjunt. No s'han posat al centre o verticalment i han dit és un projecte que nosaltres portem i vosaltres podeu ajudar, sinó no des del principi, totes a una, i totes les idees són de totes. I això és d'agrair a les bruixes.
1: Amb aquelles llums llargues, Txell, una vegada se solucioni el problema que hi ha amb la Casa de les Dones i es pugui obrir, com imagineu que pot participar o no dic si gestionar o cogestionar fins i tot doncs un moviment com el vostre, aquell espai?
29: Doncs mira, és que això és el que estem justament treballant, no? Perquè sí que ens ho... Clar que surt, no? Sempre, si és un espai així, doncs ha de ser per totes, no? No ha de poder quedar-se la institució i que acabi sent doncs, un espai on de lloguer de sales, teòricament, no? Sinó que ha de ser alguna cosa més, ha de ser de totes, de la comunitat, no? I llavors, com ha de ser? Com ha de ser la participació de les persones i de les entitats? Com hem d'estar, doncs, si ha de ser assembleari, si no? Com ens cuidem, perquè això també no, hem de tenir el concepte cures? Com són sostenibles les càrregues de... Tot això és ara, o sigui, la sessió 1, que va ser com el primer taller, així com hi ha més de formació que vam fer, és això el que hem començat, doncs, a obrir tots aquests melons, perquè, clar, és gros, això en veritat és gros i és una cosa que no podem ni pensar i que t'agraeixo molt que hagis tingut aquest detall, no? de dir-ho públicament, perquè és veritat que això ni ho volem pensar soles ni pretenem en cap moment, no? I llavors sempre hem sigut molt obertes a dir aquest espai és de totes i hem de poder-ho pensar totes, no? I aquest, bueno, pensar una mica doncs així, no? Amb aquesta, bueno, jo crec que és un pensament feminista,
0: sí,
29: no? D'obertura i de que la casa ha d'estar oberta. Ja veurem com acabem, no? Com acabem, quin és el que elaborem, no? El projecte que acabem elaborant, però de moment estem obertes i pensant en gran, no?
1: Volia preguntar-te, Txell, del mateix que ha comentat ella fa un momentet, d'aquesta desmobilització, potser per certa por, per certs prejudicis, fins i tot per certa, ara mateix pensar que les poden veure o que els, no ho sé, en
29: jo
1: aquests
29: no.
1: moments. En tot cas, on està el problema?
29: Bueno, jo crec que també hi ha moments que són tendència, no? Hi ha moments que és com... Bueno, va haver-hi un moment que també, a banda de la ràbia que teníem, i que jo crec que la continuem tenint, perquè el que no pot ser és que doncs, passin coses com el que ahir va passar, no? Que a una dona de 87 anys la facin fora de casa seva, no? O que ens matin, o que ens violin, no? Doncs això és que no es pot... O sigui, aquesta ràbia està i és latent, no? Però és veritat que com ens articulem, doncs és la dificultat, no? Perquè és veritat que, bueno, hi ha molts... Bueno, molts elements desmotivadors, desesperançadors, també hi ha sempre molta campanya, no?, de desesperança, d'individualisme, no?, una xarxa, bueno, una manera de fer i de viure una mica la vida que, bueno, post-Covid, jo la penso post-Covid, que és com molt, de manera molt individual, no?, molt jo ja no penso en que és una història també, que també hi ha, però en quant a les dones, no?, doncs, bueno, que cadascuna té la seva vida, té les d'allò, no? I al final doncs, sí que necessitem aquesta xarxa, aquestes que ens tirem les unes a les altres, aquesta complicitat, no? I, no sé, jo continuo estant molt pensant en que... O sigui, no vull estar desesperançada, perquè és que si no és que ens guanyen. La desesperança és per ells és el guany, no? Per tot aquest moviment feixista i capitalista, no? Llavors jo estic esperançada de que petites llavors com la que estem fent ara, no? Com moviments que hi ha, perquè hi ha molts, la PA té gent darrere, no? Hi ha una escola popular Rizal, és que no vull pensar que no estem mobilitzades perquè el que passa que potser no és visible o potser no sortim en tromba, no? Ens falta aquest sortir en tromba segurament. Segurament hi haurà un clic que ens farà sortir en tromba, però no vol dir que no ens estiguem preparant per fer-ho, no? Jo crec que sí.
0: No, jo crec que el moment d'ara és les persones que s'estan mobilitzant molt fortament. S'estan situant
29: jo crec que
0: políticament
29: sí,
0: i de pensament
29: això,
0: i les ens
29: falta,
0: feministes
29: ens
0: que
29: falta...
0: hi ha...
29: Anem totes, no?
0: Sí,
29: jo crec.
1: Ja per acabar, tenim un 25è a la vista. No sé si això vosaltres participareu o no en aquesta ocasió.
29: Bueno, sempre hem participat les bruixes d'una manera dintre del cartell o fora, però sempre ho fem, perquè ja fa anys que fem la marxa nocturna. I participarem d'una manera o altra, perquè primer perquè hi creiem en aquest dia, perquè sí, ho és, i també està dintre del projecte que hem de fer doncs hem de participar i bueno, perquè ho vam posar nosaltres, perquè és clar que hem d'estar el 25è, o sigui, ens uneix i bueno, hem de veure en quina forma. Aquest cap de setmana tenim tancades nosaltres de bruixes i bueno, acabarem de donar-li aquí una mica de pensament, a veure què fem.
1: Molt bé, doncs la manera de seguir-vos o la manera de que això es vegi o algo, la gent que vulgui doncs,
29: doncs
1: contactar amb vosaltres.
29: Sí, estem a Instagram, la Conjura BDR, no sé si hi ha guió o no, és que mira que l'he liat jo i sempre
1: ho podem buscar, però jo crec que per la Conjura no crec que...
29: La Conjura BDR
1: no crec
29: que
1: hi hagi moltes coses, no?
29: I res, anirem fent aquestes sessions d'assessorament i d'acompanyament. El 24 d'octubre tenim un altre, també al Centre Cívic i...
0: Cap Mas.
29: Al Centre Cívic Can Mas, perdó, que em faltava una part.
1: Sí, la Conjura BDR. Sí. Què vol dir això?
29: Bueno, havíem posat bruixes de Ripollet perquè que sembla, no?
1: Vale.
29: Perquè, no, perquè hi ha com moltes coses per ahí i així
1: vale.
29: Com...
1: Sí, sí, perquè després hi ha però altres conjures. Sí, sí, sí.
29: O bueno, anem a conjurar-nos molt fortament.
1: Sí. Molt bé, doncs ho hauríem de deixar aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui ens ha acompanyat la Sílvia Montilla del Comitè de Dones i la Txell Caler de Bruixes per bé, doncs fer-nos anunciar aquesta creació d'aquesta, doncs aquest nou projecte que va anirà de la mà de Populus Labora i que ha estat també doncs, reconegut i recolzat per aquestes subvencions que dona la Generalitat per aquest tipus de projectes socials a la Conjura. Així que moltíssimes gràcies,
29: gràcies
1: per acompanyar-nos.
29: Bona tarda.
3: El 91.3 Info Setmanal.
4: Arreu, el 91.3. Arreu, que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
6: A veure, què no sona, papa?
4: Los terneros aquells que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
6: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
4: Això. Però a quina hora és?
6: De 5 a 7, los miércoles. I si no, a ripolletradio.cat.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
5: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de Noticias con la Música, en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat.
9: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
10: Y el del medio de los chichos.
9: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves, sí señor. ¡Ay, qué

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
2: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
3: Va, cago en la mare que et va matricular.
2: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
7: El 91.3, Info Setmanal.
8: A punt d'arribar a les 6 de la tarda en directe a Ripollet Ràdio 91.3 de la FM. També recordin que aquest espai es pot veure a YouTube, al canal Ripollet TV, ja sigui en directe o després en reposició per quan un vulgui a la carta. Doncs dit això, tenia moltes ganes de tornar a tenir aquí a l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Ens acompanyen l'Eulàlia Humbert, una històrica d'aquesta associació. Què tal? Benvinguda. Històrica en el millor sentit de la paraula,
9: no,
8: eh?
9: No, d'acord.
8: I també el Rafael López, que també un altre històric, vols que et digui?
10: Sí.
8: Molt bé.
10: Gràcies, bona tarda.
8: Perfecte, doncs estreneu aquest divendres temporada.
9: Sí.
8: Teniu, a més, la sort de tornar a tenir aquesta clarinetista, com es digui, tan bona.
10: Flautista.
8: Mira, a veure si ho has arreglat dient bé l'instrument. Perfecte. Doncs, no sé, qui vol començar? Comença els dos explicant-me una miqueta com es presenta aquesta temporada.
9: Aquest divendres comencem amb la Patrícia, que la tenia que començar la temporada passada i per circumstàncies no va fer-ho, i aquesta vegada doncs sí que la tenim aquí. Bueno, és una gran solista internacional, ha anat viatjant per tot el món i ens farà un concert, suposo que preciós. I a més ens presentarà la temporada. Uh-huh. Ella explicarà doncs el que anirem fent amb vídeos i amb, bueno, amb totes les novetats que hi ha en aquesta temporada, que són moltes, perquè és totalment diferent de d'altres vegades, perquè al fer el tancament del teatre, uh-huh, ens hem doncs proposat doncs fer el mateix però en diferents llocs.
8: Uh-huh.
9: Això és la gran novetat. Bueno, la gran novetat i amb altres coses també.
8: Molt bé. Ens vols avançar alguna cosa, Eulàlia, tu mateixa o Rafael? Com ho fem, això?
10: No, Eulàlia.
8: L'Eulàlia em dirà una mica les novetats, no?
9: Sí, bueno, és això. Primer de tot, tenim la pàgina web nova.
8: Ah.
9: Que això també és una cosa, perquè ja portava molts anys, i com sempre, doncs, les noves tecnologies doncs s'han de posar al dia.
8: Molt bé.
9: I l'han posat al dia. Això també ja és una cosa important que han fet durant aquest estiu.
8: Mhm.
9: I llavors, bueno, doncs això, vull dir que la programació la portem com sempre, els mateixos espectacles, com si tinguéssim el teatre obert tota la temporada, i llavors, doncs, en els mesos que està tancat, doncs anem, diguem, una obra de teatre la farem al Centre Cultural, uh-huh, la Sala d'Actes, i una altra en el Casal d'Avis.
8: Uh-huh.
9: I llavors, com a novetat, anem a Barcelona a veure dos grans obres, un musical i un altre al Teatre Romea, i per, o sigui, per completar la programació que tenim que fer aquí, doncs anem a fora. Posant els mitjans, la gran comoditat per tota la gent, uh-huh, perquè portarem un autocar i la gent no es tindrà a desplaçar ni res, vull dir que ens sembla que que ho farem bé. Però clar, és, això és una mica complicat, però bueno. I llavors també el concert de Nadal, doncs anem a la iglesia. I bueno, doncs a la iglesia el mossèn es dona tota la facilitat del món i doncs anem allà. Això és, li diríem, la problemàtica que hem tingut dient la programació.
8: Clar.
9: La programació, doncs, com sempre, variadíssima, i doncs, sempre triem doncs, que la gent pugui gaudir d'un teatre, que sigui doncs, amè, distret, però també amb altres continguts que tinguin doncs, el text, que sigui doncs, un bon text, una bona interpretació, i, bueno, doncs, que, i que sigui doncs, d'actualitat, que la gent doncs, li que pugui interessar, doncs que estigui reflectit en el teatre. I això, vull dir, és el que sempre intentem, que sigui totalment variat.
8: Tu, Rafael, què ens pots dir?
10: Bueno, jo vull afegir que hi ha una novetat aquest any que per nosaltres ens ha fet molta il·lusió, i és que ja sabeu que l'Associació d'Espectadors, durant l'any, fa tres sessions en pantalla, que són una dansa, un musical i una òpera. Però aquest any fem un pas més. Per una banda, el que és la dansa queda incorporada en el programa regular del trimestre, i el dia 21 de novembre, que és un dissabte, farem dansa en directe en el teatre. I ho fem en dissabte per facilitar que totes les danses del poble puguin venir, perquè clar, quan ho fèiem en divendres, ells tenien el seu problemàtica d'assajos, etc, i en canvi fent-ho dissabte facilitem una mica més el tema. Per tant, aquesta serà una novetat. No només es queden aquí, en el segon semestre seguirem fent unes altres accions sobre la dansa, però això ja ho parlarem en el segon semestre. Però aquest primer semestre hi haurà una dansa en directe, no en pantalla, sinó en directe, i amb un dissabte, 21 de novembre. Una altra novetat. Com ha dit l'Eulàlia, al tenir que tancar el teatre, les tres últimes sessions de teatre teòriques les farem fora del teatre. Com ha dit ella, el concert de Nadal a l'església. Després, dos monòlegs, un en el teatre i l'altre en el inicialment, i així almenys està confirmat, en el Casal d'Avis. I després, com a gran novetat aquest any, és que l'òpera, que he comentat dient que era una de les espectacles que fèiem en pantalla, aquest any ho ampliem importantment. Per què? Perquè col·laborarem a petició de la biblioteca. La biblioteca munta aquest any una cosa que se n'en diu llegir l'òpera. I això és en col·laboració amb l'amics de l'òpera de Sabadell, és a dir, la faràndula i tot el que això representa, els amics de l'òpera de Sabadell, en col·laboració amb ells fan una sèrie d'activitats culturals, com poden ser xerrades informatives per experts, debats, etc, sobre l'òpera. I això es dura tota la temporada. Aquest primer semestre treballarem, i dic que treballarem perquè nosaltres hem col·laborat amb ells, és a dir, ells ens van demanar si podríem incloure'ns en aquest paquet, per entendre'ns, nosaltres encantadíssims de fer-ho, i llavors aquest primer semestre treballarem dos òperes, l'Elixir d'Amor i la Cançó d'Amor i de Guerra. Ja sé que algun purista em pot dir que la Cançó d'Amor i de Guerra no és una òpera, però bueno, quasi es considera una òpera, és la sarsuela més important, diguem, catalana. Aquestes òperes es faran en la faràndula a Sabadell. Nosaltres des d'aquí, a la biblioteca, farem exposicions per part d'experts i debats per part interna de l'associació i de tothom. Això està obert a tothom, no es té que ser soci de res, això està obert a tothom. I a part d'això hi haurà visites, que això s'han d'acabar de lligar, en el teatre, en la faràndula, per veure aquestes òperes en directe el dia que la fan. És una de les coses que a nosaltres ens ha fet moltíssima il·lusió, perquè a més creiem que és una cosa culturalment molt potent, molt potent.
8: Doncs sembla que us heu hagut de trencar el cap bastant amb aquestes sí. obres del teatre, perquè clar, no són poques setmanes, sinó que són mesos, és l'únic teatre que en tenim, i això sí que us ha partit una mica pel mig, però bueno, que sabem que és per un bé, i ja estem tots contents, però que clar, quan ha arribat el moment, ha arribat.
9: S'ha de trobar el teatre adequat, que sigui, clar, de petit format, que, clar. Perquè clar, vull dir, les característiques que té un teatre no és el mateix que anar a la sala d'actes.
8: Està clar.
9: Vull dir, ens hem de... tindrem que veure el que farem en allà, perquè clar, tot Mare. És així. Però bueno, no, suposo que no hi haurà... A veure, la gent ha de comprendre que no és el mateix que anar a veure una obra de teatre en el teatre que anar a veure l'obra de teatre en el centre cultural. Primer perquè la visibilitat no serà la mateixa.
8: Ni la comoditat a les cadires, ni res.
9: I llavors tampoc no hi ha seients establerts, vull dir que esperem que la gent no hi hagi allà les bones estampides doncs, per entrar. Vull dir, tothom suposo que serà, no sé, correcte.
8: Segur que sí.
9: Sí. Vull dir, això és la incomoditat més gran que tenim. Llavors també la parròquia, també hi ha l'aforament és limitat, han posat més seients perquè vull dir, pugui ser més ampli els espectadors, però hi haurà també una reducció de visibilitat una mica reduïda. Però bueno, pensem que la música doncs ja no és com un teatre que s'ha de veure els actors.

0: De comprensió, però si no és tan a gust com el teatre.
1: Doncs com us he dit que tindríeu poc temps, doncs aquí s'ha acabat el temps.
2: Sí, només, perdona, només completar una cosa. Seguim fent nits de cinema, és a dir, que això sí. que hem dit al teatre, hem dit aquesta novetat de l'òpera, però igual que ja portem 3 anys fent-ho, farem nits de cinema, igual, que està en el programa i està determinat, 6-7 pel·lícules, és a dir, tot igual. I, per descomptat, seguirem fent nits de música.
1: Està clar.
2: També en el temps que puguem fer-ho en el teatre i en el temps que no puguem fer-ho en el teatre, ho farem en el Centre Cultural.
1: Perfecte. Doncs tot això a la vostra nova pàgina web.
0: Sí.
1: Oi que sí?
0: Ho trobaran tota la informació allà, sí.
2: I en els programes que...
0: Que estan per tot arreu.
2: Per descomptat.
1: Molt aviat aquí també, amb la Joana Raix, el Setè Art de Talia.
0: Sí.
1: Ho explicareu encara molt més àmpliament.
0: I si no, que truquin al nostre telèfon i que els atendrem.
1: Allà a la plaça 11 de setembre. Molt bé. Perfecte, doncs agraïm la presència avui aquí fins a la ràdio de l'Eulàlia Humbert i del Rafael López de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tan bé, tan clar i tan curt el que havíeu vingut a fer. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. Vosaltres.
3: 1.3 Info Setmanal.
4: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
5: Arreu, el 91.3. Arreu, que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
6: A veure, què no sona, papa?
5: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que sí, que parlen, que són tres.
6: Però què dius, terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
5: Això. Però a quina hora és?
6: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
7: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
8: Quiero ser artista.
7: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
9: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
10: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
12: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el Setè Art de Talia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El Setè Art de Talia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
1: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisión Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
13: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM. Amb els matins pop rock.
3: El 91.3 Info Setmanal.

0: I ara volem parlar de Molins Rouge. De fet, ja n'havíem parlat, però avui en volem tornar a parlar perquè aquest cap de setmana es fan les dues darreres representacions. Això, doncs, d'una banda he pensat, mira que bé, però d'altra banda he pensat, oh, quina pena, eh?
1: Sí.
0: La Laura Peris, presidenta de Fragments Joves, què tal? Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: I també la Maria Valentín, vicepresidenta de Fragments Joves.
3: Hola.
0: Vale, vosaltres, a més, sortiu en aquesta obra, eh?
3: Sí, sí.
0: Vull
3: sí,
0: dir
3: sí.
0: que l'heu parit i l'heu
2: sí, sí.
0: patit.
2: També, eh? També, sí. de tot.
0: Sí. Molt bé. Per cert, crec que, Jordi, teníem preparades unes imatges que anirem posant, que si et sembla... anem passant les imatges
2: sí,
0: i aneu
2: sí.
0: comentant això. Mira, les ha fet el Marcos Parente,
2: sí,
0: aquestes
2: sí.
0: imatges.
2: L'altre cap que tenim al nostre
3: sí.
2: equip.
0: I mira, aquí veiem doncs,
2: les ballarines.
3: Les ballarines.
0: Eh? Mm-hmm. Això per la gent que ens vegi per YouTube, ara ho podrà fer. No podem posar les músiques per temes de drets d'autors, bueno. però veiem unes còrios, uns vestuaris
3: sí.
0: i i unes poses totalment professionals, no?
2: Sí. sí. Home, era la nostra intenció com fer-ho el més professional possible i tenir un nivell doncs, molt alt també per aprendre i per començar a endinsar nos professionalment en el món.
0: Veiem a més molta gent, quan sou sobre l'escenari?
2: Uns 30.
3: 30 aproximadament,
2: sí.
3: sí.
0: Molt bé, mira, aquí esteu vosaltres.
2: Sí, de fet estàvem nosaltres.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Fotos fantàstiques.
2: Sí,
0: eh,
2: sí el Marcos és molt bo.
3: Sí, sí, sí, sí, fan molt bones fotografies.
0: I veiem doncs, aquí doncs, diferents instants. La gent ja coneix una mica l'obra per la pel·lícula,
2: sí.
0: però ben bé no és el mateix, no?
2: No, no és el mateix.
3: Mm-hmm. Li hem fet algunes modificacions també per fer-la a la nostra manera, però... Sí,
2: sí, sí.
0: Clar, aquí, clar, és que vosaltres toqueu tots els pals, vull dir, la interpretació, la coreografia...
3: Sí, el cant.
0: I el cant,
2: sí, sí.
0: eh? Vull dir que...
2: Sí.
0: I no tens per què dominar-ho tot, no?
2: No, no, no. Ja, per exemple, també està guai com que... Per això com no posem com cap requisit a ningú per entrar, sinó simplement hi ha gent que només balla, hi ha gent que ho fa tot, hi ha gent que només canta.
3: Ens complementem els uns als altres.
0: Veig sí, també bé. Un vestuari fantàstic.
2: Sí, sí. sí, sí.
0: Clar, tot això costa diners.
2: Sí,
3: sí,
2: els vestuaris sí que és veritat que cadascú fem com una mica l'esforç, perquè també acabem de començar i no tenim un pressupost
3: Clar.
2: Molt alt, i cadascú s'ha agafat els vestuaris, mm-hmm. però tota la resta sí que ha sigut com ja treball de l'antiga.
0: Però s'ho ha agafat,
2: sí.
0: què vol dir? S'ho ha fet fer, ho ha comprat?
2: Hem comprat i fet algunes coses.
3: Sí.
2: Per exemple, els corsets que porten les ballarines, doncs elles mateixes van comprar material, van posar com alguns llacets,
3: ho van més com
2: sí.
3: customitzar, però...
2: Sí, uh-huh. sí, sí.
3: La majoria has comprat, però, bueno, amb alguns accessoris.
2: Amb detalls, sí, sí.
0: Mira, no tenim molt de temps, però sí que m'agradaria començar pel principi.
2: Vale.
0: Doncs, d'on va sortir això del Molins Rouge? D'on ve? Vull dir, primer, com dic jo, des de petitetes, la majoria de vosaltres us agrada
2: sí,
0: aquest
2: sí,
0: món
2: sí,
0: de l'artisteo,
2: sí.
0: no?
2: Sí, nosaltres som veïnes, a més.
3: Sí.
2: De petites fèiem les nostres obres musicals, com el pati amb els veïns.
3: Venien els nostres pares i els veïns de l'edifici,
2: sí.
3: però bueno, per alguna
2: com,
3: cosa s'ha començat.
2: És molt perquè 10 anys després com que
3: Estem
2: hem
3: aquí.
2: Fet una producció molt guai, molt professional.
0: Vine més cap aquí, que no et surtis
2: aquí?
0: De pantalla. Sí,
2: vale.
0: molt bé.
2: Pues això, més tard, o sigui, hem fet una producció com
3: sí.
2: més professional i més real, amb més gent, i ha sigut una mica com des d'aquesta inspiració des de petites.
0: Hi va haver un moment que va ser la part d'institut, eh? Que
2: sí.
0: va ser on una miqueta es va inocular ja, va una mica crear-se aquests vincles entre vosaltres, o no?
3: Sí, bueno, vam fer un càsting i va aparèixer la gent, però molta gent és coneguda ara de nou.
2: Mm-hmm. Sí, com que ha vingut molta gent nova.
3: Que no és tothom de l'institut.
2: No,
3: no
2: és com nosaltres i els nostres amics, que també hi ha amics,
3: sí,
2: òbviament.
3: Sí, sí.
2: Però, bueno, que ara tots som amics. Però
3: sí.
2: també molta gent nova. O sigui, la convocatòria va anar molt bé de càsting,
3: sí.
2: en un principi ja.
3: I ara pel pròxim musical també hem agafat més gent nova. Així
2: sí,
3: que,
2: sí, sí.
3: sí.
0: Molt bé. I llavors, doncs, bueno, vau fer un càsting?
2: Sí.
0: Això hi ha voluntat de que això anés a algun lloc, no?
2: Clar, sí, sí.
0: Paral·lelament crea, bueno, escull l'obra, comença a estructurar-la...
2: Sí. L'obra la vam escollir perquè vam anar a veure una adaptació també del Moulin Rouge.
3: Que ens va agradar
2: i
3: molt.
2: I ens va agradar molt.
3: I vam dir, anem a fer-la de la nostra manera, va,
2: sí,
3: no sé
2: creiem
3: què.
2: Que encaixa amb el que volem fer.
3: Els ideals de la defensa de l'art i tot això... Ens
2: sí.
3: agradava molt la idea, llavors ho
2: a
3: vam
2: més,
3: decidir.
2: A més, cançons molt conegudes,
3: sí, sí.
2: O sigui, això estava molt
0: Clar,
2: bé.
0: Clar, perquè Molins Rouge es basa en cançons de cançons,
2: sí,
0: no?
2: Sí. sí, sí, sí, és com un remix de cançons
3: sí.
2: conegudes.
3: Sí, no? Bueno, la versió de Broadway.
2: Sí.
3: sí, sí.
0: Que moltes de vosaltres aquestes cançons igual ni us sonarien, suposo, per edat. Algunes.
2: A les més,
3: no,
2: sí.
3: Clar, les de Broadway sí, perquè són molt conegudes, com per exemple Bad Romance de Lady Gaga,
2: sí.
3: o molt pop
2: Single
3: i tal.
2: Ladies,
3: sí.
2: Madonna.
3: Sí, sí. Madonna.
0: S'han quedat ja com a clàssics.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: sí.
0: Molt bé. I veu triar-ho primer com a obra, no com a pel·lícula?
2: com... No, una mica perquè vam veure com l'adaptació, però com ha dit la Maria, ens agrada després veure la peli, veure el musical...
3: Agafem una mica de tot.
2: Sí, i fem una barreja del que ens interessa més de cada versió i afegim les nostres pròpies coses. Sí. És una mica com fem el guió i tal.
0: Després. I llavors, pues, clar, és reparteix totes les feines, vull dir, qui s'encarrega de les músiques, qui s'encarrega dels balls, sí. Qui s'encarrega del...
3: Sí, tenim com un cap per a cada sector.
2: Mm-hmm. Sí. I és com una mica com ho anem fent. Per exemple, jo m'encarrego de la interpretació.
3: Jo del cant.
2: I tenim després, doncs, una noia que també es diu Laura, que juntament amb les ballarines, perquè elles també han currat molt,
3: sí.
2: Fan una mica les còrios, després tenim l'equip d'escenografia, llavors hi ha una mica de tot. Sí. Està com dividit.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: I això quant de temps fins que vau començar, fins que es va estrenar?
3: Bueno, el càsting ho vam fer l'agost de l'any passat, sí. I vam començar el setembre.
2: Sí.
3: Sí.
0: A treballar-hi.
2: Sí, sí.
0: Però veu estrenar al
3: maig.
2: Quasi un any. Sí, sí, sí, sí.
3: Uns 9 mesos, 10.
0: Sí. Un any, no, sí. Molt menys, eh?
2: Sí, sí,
0: molt
2: sí.
0: Menys,
2: sí, uns 9 mesos.
3: 9-10 mesos.
0: I això mentre estudiàveu, treballàveu, sí. I tot sí. Plegat, no? Sí, sí, alguna selectivitat pel mig de tot,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, hi havia, sí. Clar, perquè hi ha una franja d'edat sí. Gran, llavors hi havia gent a la CL, gent treballant, gent a la ESO, ja com una sí. Mica pupurri de vides.
3: Ah, sí, sí, sí, sí.
0: Una mica el leitmotiv és que sou joves tots, eh?
3: Sí,
0: és a dir, tots al voltant dels 18-20 anys, no? Per dir-ho així. Sí, sí, sí.
3: Bueno, el més gran que tenim és 27.
2: Uh-huh. I petites, sí. Doncs, hi ha nenes de 15 anys, també, de sí. 16, que sí, ara sí, acaben sí. D'entrar al batxillerat artístic, per exemple, i també...
0: I clar, però això per vosaltres, parlem, per exemple, per tu, Laura, per tu, com a persona, això, aquell dia que vas estrenar,
2: sí.
0: Quan... Acabes, com et vas sentir?
2: Bueno, una llorera vam tenir.
3: Sí, sí.
2: Però va ser molt bonic perquè, bueno, era com una mica un somni que teníem nosaltres dues de fer i, bueno, vam començar una mica sense expectativa perquè ningú ens coneix, ningú pot esperar res de nosaltres, això també ningú s'esperava res, perquè pots dir, bueno, són joves, igual fan una obra de... Com
0: festival del col·le.
2: Sí, sí, festival del col·le. I com veure que a la gent li va agradar molt i que van sortir amb una sensació com de que fos algo com professional, semiprofessional, això va ser com molt bonic. O sigui, i viure-ho tots junts, perquè a més hem fet com una família super...
0: Clar.
2: Unida.
0: I tu, Maria, com et vas sentir?
3: És que és una sensació que no es pot explicar. Veure com tothom es va aixecar aplaudint, gaudint l'espectacle, és que t'omple per dins. I ja les amistats que et treus de tot aquest procés, és que supercontenta.
0: Quantes representacions havíeu fet?
3: Dues, una pel matí i una per la tarda.
0: És que tota aquesta feina per dues representacions.
3: Clar, sí, sí, necessitàvem fer-lo una altra vegada.
0: I teníeu idea a tornar-les a fer ja quan va sortir aquesta idea de tornar-ho a fer?
2: Va ser una mica perquè la data que ens va tocar era un pont.
3: Era el dia de la mare.
2: El pont de maig, el dia de la mare, i vale. Com era una data complicada, coneixíem com molta gent que s'havia quedat sense anar, gent que igual li agradaria repetir.
3: I, sí, molta gent va dir, sí. Això no es pot quedar aquí, ho heu de fer una altra vegada, no sé què... També
0: però
3: perquè...
0: clar, aguantar 4 mesos
3: ja.
0: I que no es perdi, no?
3: Hem estat assajant també durant l'agost.
2: Portem des un altre cop tornant a currar per sí. Mantenir el nivell, també perquè ara la gent sí espera una cosa de nosaltres.
3: Clar.
2: Llavors sí, sí. Hem estat treballant per mantenir-nos allà a tope.
3: Sí.
0: Vosaltres, de quan us vau presentar fa molt de temps, que vau contactar-nos també, volíeu deixar clar que no era una cosa... amateur,
2: no.
0: En el intentem mal sentit intentem de la paraula, per dir-ho sí. Així, sinó que teniu unes aspiracions professionals i ho volíeu fer tot professionalment, sí. Com sí. S'ha de fer, i així ho heu fet. Doncs ara parlem, doncs, en primer lloc, clar, no és una cosa que s'ha mort en les primeres representacions, sinó que ja té una continuïtat, i a més una continuïtat de futur.
3: Sí.
0: Doncs
3: sí.
0: Com voleu funcionar? Com una mena de companyia, o de moviment, o de... Com creieu que funciona això? O hauria de funcionar?
2: Bueno, la idea de fer, o sigui, la nostra companyia està molt present, perquè al final també és veritat que fem com una producció a l'any.
0: Uh-huh.
2: Més que res pel que has dit abans, que com som joves, ho tenim que combinar amb els estudis i altres coses, i és per això que si volem fer-ho bé, ho fem en... o sigui, una cosa per any.
3: Sí. Uh-huh.
2: Però sí que és veritat que, a banda d'això, també volem fer altra mena d'activitats
3: sí.
2: Durant l'any.
0: Uh-huh.
2: Ja sigui, per exemple, projeccions de pel·lis o tallers...
3: Per exemple, ara anem a fer un taller de fotografia per gent que s'apunti, que, bueno, tingui unes classes teòriques i també el dia de l'espectacle de l'espectacle que vingui a fer fotos per practicar.
2: Amb el Marcos, per exemple. Sí, el Marcos.
3: Sí, amb el Marcos.
2: Sí, el Marcos serà qui ho faci. Molt i, bé. Òbviament, amb un mòbil, perquè com una mica tal i tot bueno, això.
1: Amb mòbil es poden fer coses meravelloses.
3: Sí, esclar, sí, sí.
2: I de cara a futur, per exemple, la Maria i jo volem també fer tallers d'interpretació de música.
3: De cant, de...
2: Sí, perquè sí. També molta gent de la que heu vist al Moulin Rouge és gent que mai havia fet res.
3: I ha après durant el procés.
2: Sí.
0: Clar. Clar, heu aprofitat gent que ja potser ja ballaven,
3: sí,
0: a les escoles
3: sí.
0: De ball
3: i tot.
0: De més, altres que estudiaven o que volien estudiar, sí. I després gent que
3: sí, sí.
0: Passava per allí i se li donava bé, o l'ha liat amb algú i ja, bueno, s'ha tornat boig.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Parlem de futur. M'ha semblat sentir que parlàveu d'una nova idea.
3: Sí,
2: sí, ja tenim
3: el pròxim musical.
0: Però es pot explicar sí, ja que ja
3: sí. Això és... Anem a fer Gris,
2: que és un clàssic vale. Dels musicals.
3: Sí, vale. Sí, sí.
2: Que ho hem escollit perquè, bueno, és un... Òbviament, l'elenc és jove, les cançons són mítiques, té una estètica xula...
3: Nunca falla.
2: Sí, ens anava molt bé. Ens venia molt de gust fer com una cosa més còmica aquesta
0: en
2: vegada.
0: En si ja era retro en si mateix.
2: Sí.
0: Perquè
2: sí,
0: Gris,
2: sí.
0: Quan es va estrenar, no eren els anys 50.
3: Sí, sí, sí.
2: No,
3: sí.
2: No,
0: eren els anys 80, crec que eren,
3: sí.
0: No? I ja parlava, doncs, d'abans, no?
3: Del moviment
0: aquell
3: sí.
0: Dels 50.
2: Sí, sí.
0: I vull dir, vosaltres estem ja al segle XXI i
3: clar.
0: Això encara
2: ara
0: està de...
2: ens endinsem allà. Sí, sí.
0: Està estava molt... És també el... Pot ser un musical també bastant complex, no? Perquè té
3: sí.
0: Molts números molt coneguts.
3: Però aquesta sí. Vegada farem una adaptació dels números en castellà.
2: Mm-hmm. També farem en castellà les cançons,
3: sí.
2: Com ho hem fet tot al castellà.
3: I tenim una sorpresa, però que no volem dir encara.
2: Sí, vale, una cosa nova que estem molt contentes i molt emocionades
3: sí.
2: D'una oportunitat que se'ns ha donat per la pròxima producció,
0: molt
2: però
0: bé.
2: Això ho volem dir més endavant.
3: Sí,
0: molt
3: a la
0: bé.
3: Pròxima.
0: I què considereu que podreu aprofitar del que heu fet ara, és a dir, gent, dinàmiques, compromisos, no?
3: Sí, la majoria de gent...
2: Continua.
3: Sí,
2: sí
3: uh-huh. Crec que només es van dues persones, però per tema d'estudis que no s'ho poden compenetrar.
2: Sí, sí. O sigui, som com l'elenc que hem sigut ara al Moulin Rouge, però encara
3: hem agafat gent nova.
2: Clar,
3: exacte.
2: Sí, sí.
0: Claro.
2: Sobretot perquè nois encara no teníem molts i ara sí. En convocatòria ja tenim una bona colla de nois per
3: sí.
2: Fer
3: vale.
2: Gris.
0: Sí, perquè al final les noies són les que acabeu tirant d'això al
2: sí,
0: principi.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Però està bé també que s'apuntin sí, sí. Els nois també, que també hi ha molt de talent. I...
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Nosaltres clar. Estem super emocionades de tenir nois, de
3: sí.
2: Gent nova, noves cares.
3: Sí, perquè a Moulin Rouge només hi eren tres.
2: Tres, sí, sí.
3: Sí. Només tres
2: però
3: nois.
2: Bo, també
3: però
2: bé,
3: bueno, que es va fer molt bé, però
0: molt
3: ara
0: bé.
3: Gris...
0: Escolteu, per anar a veure-us, què hem de fer?
2: Aquest diumenge tenim les entrades venda online en línia al nostre perfil d'Instagram.
3: I també al teatre en físic.
0: Quines hores eren?
3: 11:30 i 6:30.
2: Sí. I la venda en taquilla la farem 30 minuts abans de cada
0: vale,
2: funció.
0: A les 11 i a la tarda quina és?
3: 6:30.
2: A les 6 farem la venda.
0: A les 11 pels últims despistats encara en queden?
2: Sí,
3: sí, sí encara
2: en
3: queden.
0: Molt bé, doncs res. A més, això és una petita ajuda també doncs, per pagar tot el que...
2: Exacte,
0: de,
3: sí.
2: No? De moment moltes, molt benefici no tenim, però bueno, poc a poc. És això,
0: bueno, el benefici potser al principi no és l'econòmic, sinó el que...
2: I tant, el reconeixement.
3: Sí, el reconeixement.
2: El grup.
0: L'experiència.
3: Sí, això està molt bé,
2: sobretot.
3: Això està molt bé.
2: Ara ja hem après moltes coses de cara a
3: el
2: la
3: següent
2: cosa.
0: Molt bé, doncs res, només felicitar-vos, donar-vos les gràcies per acompanyar-nos, desitjar-vos que vagi molt, molt, molt, molt bé aquest espectacle i amb ganes també de saber del pròxim.
3: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i a tota la gent que representeu. Nosaltres ara, de seguida, doncs després d'això, anem a veure, doncs ara que arriba el fred, com es presenta els refredats i també les vacunacions amb una entrevista que vam fer amb dues infermeres del CAP de Ripollet.
4: Al 91.3, Info Setmanal.
5: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
6: No te quedes atrás
5: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
6: En Top Música Nueva.
5: Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí, en Ripollet Radio.
4: Al 91.3, Info Setmanal.
0: En aquest primer informatiu de la nova temporada no podia faltar, doncs, novament, l'Escola de Salut, i en aquest cas, doncs, amb dues de les seves infermeres, la Lídia Borràs i la Susana Mesa. Què tal? Bona tarda, benvingudes.
1: Hola, bona tarda.
0: Sou aquí per parlar justament de que ahir en el Centre Cultural es va fer una sessió especial d'aquesta Escola de Salut parlant de com prevenir els refredats i també la campanya de vacunació de grip. I mira que hem passat calor i encara tenim aquesta sensació de mig estiu encara, però no hem de perdre l'ull i hem de, novament, doncs, pensar en els refredats. Per cert, amb aquests canvis de temps...
1: Aquí està el problema, que ja han començat, sobretot els refredats aquests de finals d'estiu, perquè ara amb els canvis de temperatura, aires acondicionats, que encara hi ha moments que encara poses l'aire i després surts al carrer i et ve una miqueta de patada, doncs hi ha hagut algun refredat ja aquesta última setmana d'agost, primera de setembre.
0: Perquè hi ha gent que confon els refredats amb coses més víriques. Què seria un refredat?
1: A veure, un refredat, diguéssim, que és l'entrada d'aquests virus que estan en l'ambient i que la persona, perquè està a baixa de defenses o per aquests canvis de temperatura o per condicions de la persona pròpiament dites, doncs es refreda, no? Hi ha una sintomatologia, sobretot molt moc, molt mal de coll, els ulls a vegades ploren, una miqueta de febreta, no té per què arribar a fer febre, però sí que cansament, no? I és una miqueta aquests canvis de temperatura i sobretot els virus que ja comencen, perquè a l'estiu, quan hi ha molta calor, no, però ara amb aquests canvis de temperatura, ara ahir mateix ens va caure aquell xàfec, van baixar temperatures, gairebé han baixat 10 graus de cop, i això promou, doncs, que els virus respiratoris, patapam, afloren. Igual que els mosquits a l'estiu, ara els mosquits estan una miqueta trequi-trequi, però els virus també. I tenim aquests símptomes de refredat, que no sol ser el primer, bueno, el primer contacte, és com primer ens ataquen. Què passa després? Doncs que pot ser aquests virus, com que estan els virus respiratoris per tot arreu, doncs pot aparèixer la grip, que la grip abans era una temporada, abans t'estic parlant de fa anys, que era el gener, febrer, però darrerament ja portem molts anys que s'estan avançant, inclús comencen a haver-hi brots de grips, em sembla que va ser l'any passat o fa dos anys, que ja al novembre ja tenim grips. Per això, la campanya vacunal, comencem abans.
0: Quan comença?
1: Doncs mira, començarem a l'octubre. El que passa que això sí que hem de comentar que començarem primer per unes franges, d'acord? És a dir, el 5 d'octubre, si no em corregeixes, Susana, el 5 d'octubre començarem amb la primera part, diguéssim, que seria sobretot les persones més grans de 80 anys, persones que visquin en residències o que estiguin en institucions, o sigui, institucionalitzades, personal sanitari, personal com ara bombers, policies, no? Més o menys el 5, si no comentau.
7: A infants, els nens de 6 mesos a 59 mesos, són aquest any i l'any passat, ja entra dintre del calendari vacunal i són dels primers que s'han de vacunar també. Els nens de grup de risc, també de 5 a 14 anys, que tinguin grup de risc, com podria ser doncs, malalties amb una immunodepressió o alguna altra malaltia important. A part d'aquesta franja, també les embarassades estarien dintre del primer grup que començaria amb la vacuna el 5 d'octubre. I també, bàsicament, serien aquests els grups que comencem, però posteriorment hi ha una segona part, que seria a partir del 26 d'octubre, que entraria ja els grups de més de 60 anys i amb condicions de risc també, però seria... A veure, perquè...
1: Bueno, la resta de la població, sí, pacients seria, crònics...
7: Sobretot seria els que pertanyen a grup de risc de 15 a 59 anys i els de 60 i menors que compleixen durant aquesta... O sigui, si jo tinc 59 i el dia següent que comença la campanya de vacunació faig el 60, que és també estarien ja indicada la vacunació de la grip. Uh-huh. O sigui que, per recordar i tornar, infants de 6 mesos als 59 mesos, els de 5 a 14 anys que pertanyen al grup de risc, les persones de 80 o més que compleixen durant la campanya i les embarassades, independentment de les setmanes de gestació. Mm. I a partir del 26 d'octubre, els de 15 a 59 anys que pertanyen al grup de risc i els de 60 anys en amunt que fan durant la campanya, més grans de 60.
0: Això vol dir pràcticament tothom. Costa molt convèncer, Lídia, la gent que es vacuni de la grip, perquè hi ha gent que ja ho té coll avall, que es vacuna cada any i aquests ja no fallen. Però hi ha altres, potser, que diuen, per què m'he de vacunar?
1: Jo penso que és essencial vacunar-se. Convèncer-los. Hi ha molta gent, com tu dius, que ho té molt clar, inclús venen... Dic, espera't, perquè ara ja estem començant a molta gent que ja venia a vacunar-se ahir. Dic, no, a veure, a la campanya tenim un període de començament. Convèncer la gent, sobretot... Nosaltres, les infermeres, durant les nostres visites rutinàries, sempre parlem i anem fent prevenció i promoció de la salut. Per tant, és una cosa que els pacients que venen a controlar-se a l'ambulatori per diverses patologies ho tenen molt al cap, que saben que s'han de vacunar, inclús grip i Covid. Vull dir, saben que toca les dues. I convèncer moltes vegades sí que hem de procurar, promoure, perquè tothom es vacuni. Perquè quanta més gent estigui vacunada, més preparada estem la resta de la població per prevenir que la resta no ens infectem. A més, pensem, i hem de tenir molt clar, que si ens posem la vacuna de la grip, no ens emmalaltim de la grip. Vull dir, el que passa que el nostre organisme... crea aquests anticossos i això fa que potser una vacuna ens faci trobar malament o que patim o tinguem una sintomatologia d'una grip lleu, però molt lleu. Vull dir, no ni tenim febre, ni tenim aquest xafament que ens xafa durant 5 dies. Vull dir que és una bona cosa saber això, que la grip no ens transmet, la vacuna no ens transmet la malaltia. Vull dir, ens fa que el nostre cos creï els anticossos per poder atacar a la grip.
0: Bueno, el que és una vacuna, no?
1: Exactament.
0: Hi ha persones que es pensen que la grip és com un refredat molt fort. És així?
1: Són coses diferents, són virus diferents. O sigui, un refredat dintre dels 200 microorganismes viris que tenim a l'ambient poden crear un refredat. Per la grip n'hi ha uns quants, que normalment els que més coneixem són el virus A i el virus B, que aquest any, com ja fa uns quants anys, la vacuna de la grip té de l'A i del B, vull dir, les han pogut aconseguir, que fa uns anys, abans d'estar jo a l'ambulatori, s'havien de posar dues vacunes, l'A i la B, ara ja fa uns quants anys des del Covid que es poden ajuntar. Vull dir, són virus diferents. Per exemple, diferències. El refredat és el qualsevol virus que pot estar a l'ambient i sobretot molt temor, el que heu estat abans, una miqueta de mal de cap, febreta, malestar. La grip sempre normalment fa febre, molt mal de cap, tos estornuts tots dos, però sobretot el refredat fa més rinorrea, més el moquet aquest, la grip ja no té tan moc. La grip sobretot és molt mal de coll, molt mal de cap i sobretot com si t'hagués passat un camió per sobre. Vull dir que hi ha petites diferències i sobretot la febre. Febre, si hi ha febre és grip, si no hi ha febre, febreta, és refredat. Vull dir, la febre també és un altre signe característic diferencial entre la grip i el refredat. La grip, què ens passa? Que la diferència, un refredat és lleu, podem estar 2-3 dies amb aquesta rinorrea, màxim 4, i en una setmana, 15 dies, ja està. La grip són 5 dies, una setmana d'estar bastant malament, i una setmana, 15 dies, a vegades fins un tot un mes, és a dir, triguem una miqueta més a recuperar-nos. La diferència també és que una grip se'ns pot complicar amb una pneumònia. D'aquí la incidència en la prevenció amb les vacunes. Perquè hi haurà gent que potser no està malalt i potser té la sort de no agafar mai cap grip, però una grip amb algú que tingui alguna patologia de base, el seu cos, vulguis o no, no està igual que algú que és sa del tot. Per tant, pot complicar-se una grip amb una pneumònia i moltes pneumònies acaben a l'hospital i o a l'UCI.
0: I és el que es vol evitar.
1: És el que volem evitar.
0: Potser ja des de que va passar allò de la Covid ja es té més respecte, sobretot a allò que és la Covid, que és que no, ni sabíem què era, lògicament perquè era una cosa nova, però sobretot la grip, no? Ara li hauríem de tenir més respecte, no?
1: Sí, sí. És que va ser uns quants... Quan va ser, em sembla que ja ho hem llegit aquí del que teníem preparat. Pensa que fa... dos anys, bueno, amb el Covid, de tota la gent que va acabar a la UCI, i els que no van poder acabar a la UCI van acabar en semicrítics, amb els nens que anaven a la UCI també per una grip, o sobretot els nens són més bronquitis, però que tota aquesta prevenció evita aquestes malalties respiratòries per evitar que la gent no acabi a la UCI.
0: I per què cada any ens hem de vacunar? Perquè dius, ostres, jo sí, ja m'he vacunat. Per què cada any no serveix la mateixa vacuna?
1: Vols dir-ho tu, Susana?
7: Doncs hem de vacunar-nos perquè els virus són molt llestos i llavors muten. Això vol dir que cada any el virus de la grip és un virus diferent. Llavors l'OMS determina quins virus estan circulant en una zona en concret i llavors es determina quina vacuna, quin serotip s'han de posar perquè aquesta vacuna ens protegeixi millor contra la infecció dels virus que estan en circulació. I per això és tan important. Una vacuna que poses l'any anterior pot ser que sí que ens doni una protecció, però no una protecció suficient, sinó que el virus vol quedar-se en el cos i és molt llest, llavors es va mutant. I cada any tenim diferents serotips d'aquests virus. Llavors la vacuna serveix en aquest, durant l'any. Per què? Perquè virus respiratoris en tenim molts, i sobretot a l'hivern. Llavors no només està la grip, hi ha altres virus respiratoris. La vacuna de la grip ens protegeix només contra la grip, però és que la grip cada any mata. Cada any hi ha ingressos i això és el que volem. Sabem que la vacunació és la mesura més eficaç per evitar complicacions i sobretot infeccions amb les persones vulnerables.
0: Uh-huh. Abans heu dit ja una miqueta tots els col·lectius que hi ha. Com podem saber el calendari? Quan ens toca? Hem d'esperar que ens avisin? Com funciona?
1: Val. Normalment, quan comença la campanya de la grip, la gent s'assabenta per la tele, perquè la campanya de la grip, sobretot estem aquí a Catalunya, a TV3 ja ho envien. Vull dir, Alix té el seu canal, que també hi ha gent, si es posa al CatSalut, que també envien les dades. Nosaltres el que recomanem des de l'ambulatori és que nosaltres ja ho anem dient, infermeria, et dic, fem molta promoció i prevenció durant tot l'any quan la gent ens ve les consultes. Hi ha molta gent que ja té la visita seva rutinària, que li tocarà entre els mesos d'octubre, novembre i desembre. Aquesta gent no cal que corri a posar-se la vacuna. A veure, si creu que corre risc perquè té nets petits, perquè cuida la seva mare, vull dir, en alguns casos, doncs, si s'han adelantat, es poden adelantar i poden agafar cita en l'ambulatori. Creiem que nosaltres, si fem com l'any passat, em sembla que obrirem agendes específiques només per posar les vacunes.
7: Explico una miqueta, hi ha agenda de vacunes, ja les tenim obertes per les franges de grups que hem comentat abans. A mesura que passi les setmanes i es vagin omplint, obrirem més agenda de dies i més hores. Llavors, com podem programar aquesta cita? Pues, com ha dit la Lídia, presencialment, si ja tenim la visita, pues, el mateix dia que estem a la consulta, la infermera ja ens la posarà. Una altra manera és per telèfon. Si una persona no es vol apropar al centre i evitar cues, pot trucar per telèfon i en el telèfon que surt l'operadora li donarà una cita en aquestes agendes. I com sé jo si estic o no estic en un grup de risc? També quan tenim diferents formes de demanar cita per la web de la citasalut.gencat.cat i per l'aplicació de La meva salut. Uh-huh. Si som grup de risc, un cop que entrem, hi ha l'apartat de consultes, hi ha l'apartat de cites, i aquí es posaria vacunació. Uh-huh. Si som del grup de risc, ens obrirà a dia d'agenda per programar la visita. Uh-huh.
0: Val? Molt bé, doncs està clar que hi ha alguna manera que ens hem d'informar i és per evitar que milers de persones es presentin allà a preguntar, no? Saber que hi ha molts canals. Molt bé, però què passa amb els que o s'han despistat o, bueno, o no han pogut ser, diguem, poden, encara que no sigui la teva data, fins a quan et pots vacunar?
1: Normalment, a veure, comencem la vacuna ara, a l'octubre.
7: El període de vacunació comença el 5 d'octubre i fins al gener, fins al 16 o 12 de gener, de desembre, estem a dintre d'aquesta franja. Tot i així, el gener, febrer, també es vacuna de la grip, perquè encara el virus de la grip circula. Mm. Llavors, aquell que estigui despistat o que no està visquent aquí o per algun problema no s'ha pogut vacunar, nosaltres estarem vacunant fins a finals d'any i l'any que ve també. Però el important i el més en aquest sentit és, abans que arribi la temporada de l'hivern, està vacunat. Per què? Perquè nosaltres, el nostre cos no fa els anticossos d'un dia per l'altre, sinó que entre una o dues setmanes triga en generar aquesta immunitat, amb la qual cosa, com l'any passat deia la Lídia, la grip es va adelantar i ens va agafar una mica, sí que estàvem començant a vacunar, i clar, si podem fer-ho abans que arribi l'hivern i en les primeres setmanes, doncs millor, perquè així evitarem a infectar-nos de la grip.
0: I després hi ha altres vacunes, altres coses. Hi ha el calendari de vacunes. Això tinc per aquí apuntat, que és el moment també de repassar-ho, no?, quan ens visiten per vacunar-nos.
1: Sí, perquè normalment aprofitem la campanya de grip i Covid, perquè van les dues juntes, normalment aprofitem aquesta campanya perquè, com que el pacient et ve a l'ambulatori i nosaltres, les infermeres, que posem la vacuna, obrim el calendari de la persona, ens donem compte que, oi, aquest senyor, que a vegades ell no ho sap, ell i ella, mira, per edat et tocaria... Estan ara les vacunes de la pneumocòcica, la pneumo 21 és ara, i les vacunes del zòster, que són dos dosis. Per tant, hi ha gent que a partir dels 60-65 anys que tenen patologia crònica i alguns a partir dels 18 fins a l'edat que sigui, que si tenen alguna patologia, entrarien dintre d'aquests pacients de risc que se'ls posaria la pneumo 21. Mm. I la zòster, per totes aquelles persones que han passat la varicel·la de nens, que actualment molts, menys de la meva quinta, han passat la varicel·la, el virus zòster es queda acumulat a nivell nerviós. Mm. Per tant, d'adult, quan tenim una fase d'estrès o una baixada de defenses, l'herpes zòster torna a florar i és el que molta gent anomena la culebrilla, que, o la culebrina, o l'arco del fuego, que li diuen algunes, el cinturón del fuego, perquè no deixa de ser unes vesícules, vale, que ataquen, i a més el problema del herpes zòster és que ataca a un nervi, fa molt dolor, fa aquelles vesícules que més fan en cercle, i per tant és una patologia que val la pena posar-se la vacuna per evitar tenir aquests dolors, perquè aquests dolors poden quedar crònics. Per tant, serien la pneumo 21, la zòster. Vacuna altra també molt important és la vacuna del tètanus, que aquesta molta gent la té molt present, depèn d'on hagi treballat, en fàbriques i centres, doncs ho té molt present, que la té posada, però hi ha molta gent que no se n'adona, i la vacuna tetànica també és important.
0: Molt bé, ara em fa mal tot, però deu ser normal. Doncs poc més a dir, no? Ja, doncs, preparades per aquesta nova temporada, arriba el fred i arriba la feina també, no? Doncs vacunes, en aquest cas, alerta amb els refredats, amb aquests canvis de temps, i també, doncs, no ens relaxem amb el tema de les grips i sobretot per evitar mals majors. Així que donem les gràcies. Avui ens han acompanyat la Lídia Borràs i la Susana Mesa, infermeres del CAP Ripollet, de l'Institut Català de Salut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
4: El 91.3, info setmanal.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
10: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
4: El 91.3, info setmanal.
0: 46 minuts sobre les 6 de la tarda. Ens acompanya una setmana més el Marc Mata, del Tot Ripollet al Dia. Què tal? Benvingut.
11: Bona tarda.
0: Doncs ja vam explicar que ara, al passar a ser mensuals, doncs aprofitarem i repassarem l'actualitat també en base doncs, a el que són les xarxes i el que són les notícies de la pàgina web. Algunes notícies coincidents, també amb Info Ripollet, i alguna també doncs, que cada un té doncs, el seu, la seva producció pròpia. Ara mateix teniu en portada aquesta desescalada de les restriccions de la pesta porcina. No sé si això és una intenció o ja serà una realitat.
11: Que has llegit? Sí, cada dia va sortint coses noves, no? I positius, no positius, setmanes aquest estiu que hem mantingut que no hi ha hagut positius, i en un principi sembla que estarà tancat almenys fins al desembre, però avui hem conegut que la Generalitat es planteja començar a fer alguna desescalada en les restriccions, no? Suposo que també degut a que hi ha hagut usuaris, ajuntaments, com el de Sant Cugat, que estan demanant aquesta desescalada. Hem de veure que, o hem de ser conscients que ja portem pràcticament un any amb Collserola tancat.
0: Mm-hmm. Aneu una mica d'endarrere cap endavant de la web, que no vol dir que sigui exactament temes cronològics, perquè això està distribuït, doncs cada un s'ho fa com vol, no? Comencem aquests reconeixements Impulsa, ja no seran premis, seran reconeixements.
11: Sí, canvia el nom, però té pinta que serà d'alguna manera el mateix, no? A vegades canvia el nom, però no deixa...
0: Però és que un reconeixement és, pot ser més una trajectòria, un premi se suposa que és més potser per algú que has fet recentment, no? I és una manera, jo imagino que igual podria ser per ahir, eh? Està clar que hi ha molta gent que necessita reconeixements també en el món comercial i industrial de la Ripollet, i a més està bé que ho faci Ripollet Impulsar, més fet uns actes bastant xulos, vull dir que sempre deu agradar. Tenim la Conjura, abans hem tingut aquí a la Txell Caler i a la Sílvia Montilla parlant de reactivar el moviment feminista perquè trobaven que estava una mica doncs, més esmorteït, també per qüestions ara mateix socials, no? que sembla que el feminisme està en retrocés o amenaçat per dreta i extrema dreta. No?
11: Sí, jo crec que hi ha alguns drets que estan en retrocés, tenint en compte de l'auge de l'extrema dreta i d'alguns discursos que estan calant, sobretot a la gent jove. Uh-huh. I neix aquesta xarxa feminista i comunitària doncs per fer-se més potents, no? Uh-huh. Entre diverses entitats, fer més teixit local. Sí que, per exemple, a la roda de premsa els preguntava si creien que hi havia una desmobilització o que estava costant, i la Txell Caler ens deia que ella creia que no, que s'estan fent coses, i coincidien en que potser hi havia poca visibilitat. Uh-huh. Jo no sé si és poca visibilitat o no, sí que és veritat que hi ha gent que des de diferents sectors, i aquí a Ripollet nosaltres sabem que hi ha gent també jove que fa coses, però també hi ha doncs altres que es conformen amb el que està passant, no?
0: Uh-huh. Temes polítics, decidim, doncs ja ha reprès doncs, els seus mítings, en aquest cas està amb aquestes trobades als barris, l'altre dia la darrera a Cantiana Pombell, una mica el missatge és el mateix, però una mica personalitzant-lo en el barri, no? I a més en aquell barri que se sent doncs, com més apartat, no?
11: Sí, és un barri que sempre queda, no?, com oblidat, no? Perquè hi ha carrers que són de Ripollet, altres que són de Cerdanyola, i aquí a vegades per part d'altres persones també hi ha confusió. Uh-huh. I a més si sí, els separa l'autopista i el riu, uh-huh, queden més allunyats, no? Jo crec que això, que els veïns estan donant la seva opinió i mostrant les seves preocupacions.
0: Sembla que els ajuntaments de Ripollet i Montcal i Cerdanyola, de fet, és que Cerdanyola i Ripollet ja sabem la, entre cometes, rivalitat que sempre té, però diem, si estem tan a prop i al mateix temps tan lluny, no? També els ajuntaments, sembla, no? Que no, potser de vegades no podia millorar la, més enllà del, de les idees polítiques, es podia potser millorar més la coordinació, no? Sí. Això també va sortir. Anem a veure si és possible. Tenim un nom propi a Ripollet molt important, en aquest cas, a més ha estat supernomenat ara mateix en tot el món de la cultura, Valentín Roma, passa a ser director del MACBA, més curiositat que ara just en tenim a Ripollet una exposició del MACBA, no?
11: Sí, i jo personalment he de dir que el conec perquè jo, a més d'haver estudiat comunicació i producció audiovisual, vaig fer 2 anys d'humanitats a l'Autònoma i el vaig tenir de professor. Però sí, va ser nomenat ja abans de l'estiu i ara ha agafat possessió i segons hem pogut saber per la per l'Agència Catalana de Notícies, vol recuperar els visitants que hi havia abans de la pandèmia i relacionar-se amb el i relacionar-se amb l'entorn sense paternalisme, segons paraules d'ell. Em sembla que eren 3.000 visites
0: 300.000.
11: o 300.000, que són moltes.
0: Sí, sí.
11: Però veurem
0: que vol veure, recuperar.
11: Que vol recuperar, però veurem a veure què és el que passa, perquè això també, l'anar al museu, a vegades hi ha qui també li costa anar.
0: Núria Escursell, la coneixem per moltes coses, entre altres doncs, perquè és una científica, que ara viu a l'estranger, que fa coses a nivell de satèl·lits i tot això, i a més sabíem que estava en un moviment de dones que científiques que escriuen. Explica'ns, perquè això sí que ens hem assabentat per vosaltres, aquest llibre que en què ella ha escrit o ha participat i que a més s'ha presentat a la setmana en llibre en català, pot ser, no?
11: Sí, jo personalment sóc amic d'ella, llavors m'ho va comentar, ja viu fora, com bé saps, i va venir per presentar aquest llibre escrit per 11 persones. Jo no sé com ha d'haver estat fàcil
0: no,
11: 11, escriure
0: 11 relats, imagino, 11 no?
11: persones, no? Però volen fer un discurs amb un discurs rigorós, divulgatiu i transformar no? O transmetre, millor dit, la ciència d'alguna altra manera perquè la gent també ho pugui entendre.
0: L'has entrevistat pel tot o l'entrevistaràs?
11: Vaig poder parlar amb ella l'altre dia perquè jo vaig estar en el a la setmana del llibre, el vaig anar a veure i vaig aprofitar per agafar-li algunes declaracions que en el...
0: Molt bé.
11: Que en
0: l'article... Li has preguntat sobre la IA?
11: No, d'això veus, no li he preguntat.
0: Doncs aquesta, si tinc l'oportunitat de parlar d'ella, li preguntaré perquè la veritat és que estan sortint ara unes notícies que fa... Mira, que jo sóc zero agorero i zero conspiranoico, però fa por. La meva IA, com a mínim, sap massa coses, com a mínim, de com cuino, que em va molt bé per aquestes coses. I deixem un tema molt important pel final, que és aquest de aquest projecte de solució a la C-58, que va més enllà de la pròpia C-58, sinó que té un fet ja real i sembla que ja, doncs, diem, possible i futurible, que és com el pont del carrer Tarragona, doncs que sigui un pont com cal pel trànsit, pels vianants i pels ciclistes, segur, ben il·luminat i, a més, amb una rotonda per evitar-nos aquestes cues amb el semàfor, no?
11: Sí, és una reclamació ja que ve de lluny. Segons va dir l'alcalde ahir, des del 2020, ell ho va dir ja com un fet, un projecte històric, no? Sí que es va deixar molt clar que això és una nova proposta, és que és una nova proposta i que s'escoltarà la gent també. Ahir el que es va voler va ser presentar la proposta que la Generalitat els va fer dimarts i recollir també l'opinió de la gent, saber que si a la gent li agrada o no. I també sabem que, per una part, el que és el pont del carrer Tarragona ho finançarà la Generalitat i la part, sobretot, de la rotonda anirà financiat pels dos ajuntaments. Segons l'alcalde, va poder parlar amb l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, i Carlos Cordón es va mostrar disposat a pagar, diguéssim, a finançar la part que li tocaria a Cerdanyola, perquè, com dèiem, toca a un barri que és una part Ripollet, una altra Cerdanyola.
0: Ara només falta que l'alcalde de Barberà arregli el carrer aquest que va cap al Baricentro, que està allà meravellós. Doncs, Marc, ho hem de deixar aquí, en pararem segur molt. És un projecte realment molt important i sembla el més viable a tots els que s'han portat fins ara, que consisteix en retirar l'autopista dels pisos uns metres, fer un calaix, posar unes bandes insonoritzants, cobrir una part i a més doncs, fer
11: a la imatge, el pont, no? A la imatge que ells han presentat sembla com tot projecte que presenten sembla bo. Sí que és veritat que hi ha un matís que, si et fixes, el riu no es veu molt visible, es veu més estret del que és en realitat, però veurem com queda aquest projecte.
0: Hi ha un altre matís, que el riu nostre no serà mai com el del Besòs, amb aquell camp de gespa per jugar a golf. No, vull dir, aquí el model és un altre, doncs més feréstec, més natural, però bueno, sense passar-se. Doncs moltes gràcies, Marc,
11: gràcies
0: per acompanyar-nos una setmana més. Ara només tenim temps just abans de donar pas al ple per recordar que els protagonistes d'aquest informatiu d'avui han estat les entitats col·laboradores de la Setmana de la Gent Gran, que també hem tingut la gent de Bruixes i del Comitè de Dones per parlar de la Conjura. També han estat aquí l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell per la presentació de la nova temporada, i Molin Ruix, que amb aquesta gent de Fragments Joves reestrenen el seu espectacle. I al final doncs hem parlat d'aquest refredat, aquestes vacunacions que, com no, doncs tornen cada any després de l'estiu, doncs ve el fred, l'hivern i els mocs, Doncs dit això, nosaltres ja marxem, els deixem de seguida amb el ple municipal, com sempre a través del 90.3 de la FM i de Ripollet TV. Hem fet aquest espai al Jordi Puy al control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció han estat Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació aquí els ha parlat Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent, en 7 dies ens trobem aquí. Ara ho hem dit, el ple. Adéu-siau.
12: Ripollet Ràdio.

0: braços i...
1: Són les 5.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris del Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa del Massot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa del Massot tenim qui viu als parcs. Descobriu jugant quins animals viuen en els parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet
5: Ràdio. La municipal fa 25 anys.

0: dar un cataplasma si te acercas.
1: La emisora municipal.

0: La Municipal fa 25 anys.
1: Són les 6.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
3: Info. Butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris al Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa del Massot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa del Massot tenim qui viu als parcs. Descobriu, jugant, quins animals viuen en els parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Ahir es va celebrar el ple municipal de setembre a l'Ajuntament de Ripollet. Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025 amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació de la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta del PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, demandant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma, no es va aprovar pels vots contraris del Partit Socialista, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC pel suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot contrari de Vox. Aquest diumenge, les jugateques ambientals al Parc de Maria Regordosa del Massot i al Parc de Pinatons ens ofereixen noves propostes per gaudir en família i conèixer els valors dels parcs metropolitans, la natura i el medi ambient a través del joc i l'activitat. Com sempre, amb activitats dirigides de 12 a 1. Al Parc dels Pinatons tenim jocs d'energies. A través de jocs aprendrem d'on ve l'energia que ens arriba a casa i quines són les millors opcions de consum energètic que tenim. Al Parc de Maria Regordosa del Massot tenim qui viu als parcs. Descobriu, jugant, quins animals viuen en els parcs i per què són importants. Hi haurà un espai de joc no dirigit de 12:15 a 13:45. Cada diumenge fins a finals de novembre trobareu propostes diferents per aprendre i gaudir en família dels nostres parcs. I tanquem un punt d'agenda. Avui a 9:15 al Teatre Auditori tenim la presentació de la nova temporada de l'Associació d'Espectadors al Teatre del Mercat Vell. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'InfoRipollet.

0: Bon dia i benvinguts als que esteu aquí acompanyant-nos i bon dia, bona tarda o bona nit a tu, doncs segons quan ens escoltis. Això és el Temps de Llibres, que ja sabeu que és el programa que fa que t'entren ganes de llegir-te a sobre, tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir. Ara aquí, si estiguéssim a la ràdio, posaríem musiqueta, la sintonia del programa. Però bueno, després això...
1: Si vols, canto, si vols, canto.
2: Canta. Jo faig els coros.
0: Això després el Jordi de producció ens ho deixa ni calau.
1: Genial.
0: Avui, com diu el jovent, tenim un programa molt xulo, amb molta aura, que diuen ara, perquè ens hem vingut aquí fins al passeig Lluís Companys de Barcelona perquè s'està celebrant la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. I ja que estàvem aquí, doncs ens ha acudit a pujar-nos aquí, enfilar-nos a l'escenari número 3, escolta'm, i fer el programa des d'aquí. Així que el primer, donar les gràcies a la gent de la setmana per acollir-nos un any més i no fotre'ns fora d'una puntada de peu al cul. Gràcies al Toni Miralles, al Jordi Puy, a tota la gent de Ripollet Ràdio i a tot l'equip tècnic de la setmana que estan fent possible que aquest programa es pugui fer, es pugui gravar. I sobretot, gràcies molt especial a les persones que ens han enfilat amb mi aquí a l'escenari, que ens acompanyaran durant aquesta horeta xerrant de llibres. A la Gemma Barberán, si seguiu el programa, la coneixeu de sobres, perquè és l'encarregada de fer-se tocar de peus a terra amb els seus tubs d'assaig, amb aquests assaigs que ella analitza. Gemma, bon dia, bona tarda, com sigui.
3: Bona nit.
0: Benvinguda i benvinguda a la Setmana del Llibre en Català.
3: Moltes gràcies, Antonio.
0: I aquí tinc dos grandíssims autors que, com deia aquell, venen a parlar dels seus llibres. Tenim el Lluís Llort, que ens presentarà Short, que és un recull de 37 relats que està acabat de treure del forn. O sigui, està tan calentet, jo m'hi cremat abans les mans, agafa-lo. Lluís, bona tarda, benvingut i gràcies per compartir amb nosaltres aquest Temps de Llibres.
4: De res, bona matinada, que faltava que per desitjar.
0: I tenim també a la Sònia Guillén, que també torna al Temps de Llibres i avui ve per parlar-nos d'aquesta consteladora seva, que és la que dona títol a la seva darrera novel·la, La Consteladora. Sònia, un goig tornar-te a tenir els micros de Temps de Llibres.
5: Moltes gràcies per convidar-me, superfeliç d'estar aquí. Més.
0: La setmana ja porta uns dies funcionant, de fet aquest serà el darrer cap de setmana, em consta que tots heu passat per aquí i em consta que segurament us heu deixat als quartos. Quins llibres us heu comprat? Comença tu, Gemma, que sé que a la gent de la taula els agradarà saber què t'has comprat.
3: Vale, no és piloteo, però m'he comprat el teu perquè acaba de sortir i me l'he començat a llegir.
4: El teu vol dir el de Llort.
3: Clar.
4: Ho dic perquè la gent no ho veu, clar.
3: El de Llort, perdó, eh? És que, clar, has de fer un doble
0: esforç. Com que està acostumada a sortir a la tele.
3: He de fer un doble esforç mental. Què més m'he comprat? Bueno, vaig comprar 6, però és que tinc una pilota ja que no sé què... No sé. Bueno, no ho sé, un de filosofia del mar, un de... el d'una amiga que es diu L'any del cranc, que de pas us el recomano, que és l'any que va viure ella lluitant contra el càncer, per això es diu cranc, però d'una manera molt vitalista, molt divertida, fins i tot perquè ella és molt divertida, i ella es diu Yolanda Barenys, L'any del cranc, i ja està, fins aquí no cal més.
0: Sònia, tu, què t'has comprat?
5: Jo m'he comprat el del Lluís Altés perquè, bueno, doncs fem companys de professió i quan comencen a parlar-te del llibre ja t'enganxen. Òbviament, em compraré Short perquè en tinc moltes ganes de llegir-lo i adoro les històries curtes. M'he comprat també el de l'Oriol Canals, no el darrer, sinó el de No dormiràs, que el tenia molt pendent. I vull comprar-me una autora que he descobert aquest estiu, que estic molt enganxada i he vist que té traducció al català, que és la Tana French, a veure quin trobo de traduït. Vull dir que al final, bueno, tenim aquestes piles, no, que no acaben mai.
0: Ben cert. I Lluís, tu?
4: Jo quedaré molt malament, però això ja va amb el personatge. Jo no m'he comprat cap perquè, clar, soc periodista cultural. I llavors m'arriben cada dia, quan hi ha temporada com ara, 3-4 missatgers amb llibres.
3: Ostres.
4: I és aquella... No puc assumir més llibres encara que tingui... És més, t'he portat una bossa de llibres infantils perquè els doneu a Ràdio Ripollet pel Nadal. Però...
0: Deixa'm-ho dir, que és veritat, que encara l'any passat vam fer una campanya que era La màgia comença amb el teu llibre, que era una campanya de recollida de llibres infantils i juvenils destinada a donar-los als hospitals. Aquest any hi tornarem. I abans de que ni de que nosaltres tinguem quadrada la campanya, el Lluís ja ens ha portat una bossa amb llibres infantils i juvenils.
4: Perquè és la gràcia. No, de res, un plaer. És la gràcia de rebre'n tants que ens pots repartir joc i fer feliç a altres. Total, que jo vinc aquí i el que no, ja dic, queda molt malament, però no vinc a comprar llibres, vinc a saludar autors, vinc a saludar editors, perquè els conec pràcticament tots, vinc aquí a saludar i a fer una mica el ridícul en alguna cosa i ja està.
0: Bueno, de fet, vosaltres dos, tant Lluís com la Sonia, ja heu vingut a la setmana a parlar dels vostres llibres. Sí. De fet, veu coincidir el mateix dia, veu coincidir al mateix escenari i no veu coincidir a la mateixa hora perquè tu vas anar primer i la Sonia et va substituir. Escolta'm, què tal va anar aquella presentació? Veu sortir, en general, tots dos.
4: Molt bé, perquè realment molt ple de gent, que és això, que és la gràcia que té la setmana, que passa tanta gent. Ara, mica a mica, s'està omplint, això, eh?
5: Sí.
4: Ja està bastant ple, direm. I ja estava molt ple de gent, va ser com molt, bueno, com molt proactiu i, bueno, jo intento sempre fer una mica l'idiota perquè la gent rigui i la gent va...

0: i és molt bonic de viure-ho.
1: Però no pensis que vas heretar els meus espectadors, perquè vaig adonar que ara
0: van
1: relleu. Sí, sí, sí, sí,
0: sí.
1: No és que vingui una gent i s'asseguin 50 persones i ja no belluguin perquè els hi han pres les crosses. No, no.
0: Hi ha agafo una cadira, sí, sí, sí, que... com a la platja, no? Que poso la tovallola.
1: Hi ha gent que sí, que repeteix, però m'hi vaig fixar en que hi ha bastant relleu. Depèn dels autors.
0: Sí, de fet, molta gent em va dir marxo, que la coneixia i tal. Diu, marxo perquè porto, no sé, d'aquí des de les 9 del matí estic... necessito un descans, necessito un descans.
2: I tu, Gemma, fa un any justament debutaves de manera oficial al programa El Temps de Llibres amb la teva secció aquí, a la Setmana del Llibre en Català, i ha passat un any, ja has fet el rodatge més tranquil·la.
3: Sí, bueno, també una mica de nervis, però sí, molt bonic, la veritat, començar aquí i seguir aquí, que m'hagis contractat per la segona temporada, fa molta il·lusió.
2: Ja saps que a Ripollà Ràdio, per tema pressupost, no hi ha problema, no cobrem ningú amb el qual... No has de patir.
3: No, fa molta il·lusió. Doncs això, la veritat és que vam començar per un llibre així del Lluís Nascente, també pel tema de intel·ligència artificial i tal, i ara portava un tema que també té a veure, indirectament, però que és una mica anticlimàtic, estic pensant llegir el rotllo que he escrit.
2: Tu fes-t'ho com vulguis. Ja que hi ets, escolta'm, ja que dius ja no estic tan nerviosa, farem la teva secció. Ara imagina't que comença a sonar, com que no estem a la ràdio, imagina't que comença a sonar l'Absolut Beginners del David Bowie, que és la teva sintonia, que el Jordi Puents fa un duquit, que baixa una mica de l'àudio, i jo dic, ostres, Gemma, quina alegria rebre't, com ha anat el teu estiu, comença amb la teva secció... I tu a partir d'aquí començaries. Però com que no estem a la ràdio, escolta'm, doncs comença directament i fent, va.
3: Sí? Faig la seccioneta? Vale. Val, doncs jo us volia parlar de la fi, del final, de la fi, no?
2: Que és animant el personal.
3: Sí, vinga, és una mica estrany amb aquest, això tan fantàstic, amb aquest marc tan fantàstic, que més aviat convida al futur, no? El futur dels llibres que llegirem. Però bueno, vaig llegir aquest estiu aquests dos llibres, Realisme capitalista del Marc Fischer i Imaginar la fi d'Eudald Espluga. L'estic ensenyant a la gent, ja sé que la ràdio no es veu, però ja he dit el títol, no? Llavors, el primer cop que vaig sentir aquesta idea, bueno, no sé si heu sentit alguna vegada la frase, és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, perquè és de fa uns anyets. No, és de fa bastants anys, però es va popularitzar a partir del llibre aquest de Mark Fisher, que ell va escriure el 2009 i que aquesta edició és del 2022 de Virus Editorial, va? I llavors jo la vaig sentir fa dos o tres anys al Festival 42, que és el Festival de Gèneres Fantàstics, el coneixeu, que es fa a Fabra i Coats, que és molt, molt xulo el festival. I va tot tan ràpid que després del que hem sentit aquest estiu de la IA, no? del que ens han dit sobre la IA, doncs és com que agafa una nova volada, a mi m'ho sembla, aquesta frase, no? Perquè dius, hosti, i tant que és fàcil imaginar la fi del món, almenys la fi del món humà, i gràcies al capitalisme, no? El capitalisme desbocat. O sigui que, a veure, ja ens diuen que seria una probabilitat i tal, però dius, ostres, ojo, no? Val, tornem a Mark Fisher. Va néixer l'any 1968, va fer de professor d'institut i d'universitat a Londres i va fer de crític de la cultura. Ell estava molt interessat en el punk, en la cibercultura, li agrada la música, li agrada el cinema, de tot. Malauradament es va suïcidar l'any 2017 i té un sentit esmentar-ho perquè ell patia depressions profundes, i la salut mental és un dels temes que ell aborda en relació al capitalisme i al capitalisme neoliberal, no? Que és el que més o menys tenim. Ell explica, per exemple, que els seus alumnes d'institut, no sé si hi ha per aquí profes o que poden dir-ho o no ho sé, els seus alumnes d'institut patien del que ell anomenava adònia, depressiva, que és una mena de cerca constant d'estímuls per fugir del malestar, no? I ell es pregunta, en aquest llibre, diu, com és que acceptem com si res que tanta gent, especialment jove, estigui malalta? No? És una pregunta molt pertinent, trobo. Llavors, segon full i últim, per Fisher, el capitalisme és disfuncional en essència, no? És en la seva base, no? i el preu per fer veure que funciona és massa alt, diu ell. Però què,

0: Passa que el neoliberalisme ha triomfat no només políticament, sinó sobretot cognitivament, no? I ens hem cregut, també les esquerres, dretes, esquerres, tots, que no hi ha alternativa. És a dir, i aquesta idea em sembla molt potent perquè el concepte sempre m'ha agradat, no? Que el neoliberalisme ha triomfat com una profecia autocomplerta. No? Tu et creus que no hi ha alternativa i realment no hi ha alternativa. I ara enllaço amb aquest filòsof que us deia ara, Eudald Espluga, que és molt jove, nascut al 1990, i que, clar, el títol de l'assaig és Imaginar la fi, no? Ja es veu que parteix de la filosofia, de les idees de Mark Fisher, no? I fa una cosa que a mi m'ha costat d'entendre, l'Eudald Espluga, que per cert, ahir estava a la Seu d'Urgell presentant el llibre, vaig pensar... per si venia aquí i passava i sentia que algú parlava d'ell, diu, bueno, vaig a veure on està aquest noi, no? I ahir estava a la Seu d'Urgell, avui no ho sé. I resulta que ell fa una distinció entre pensar la fi com a col·lapse, que és la idea que tenim tots una mica dels megarics amb els seus búnkers, megabúnkers i tal, no? I la fi com a apocalipsi, que ell agafa de la Bíblia, bueno, m'ha costat una mica de seguir, eh? I per ell l'apocalipsi seria pensar una alternativa, o sigui, l'apocalipsi com a desvetllament, com a desvetllament d'una altra possibilitat, no? D'una altra manera d'organitzar-se. Llavors, vaig acabant. Hi ha alternativa? Al final, els dos autors, si els he entès bé, apunten cap a les bretxes del sistema capitalista per imaginar aquestes alternatives. I que al final es basen en allò que caracteritza sempre les esquerres, no? Sense massa idealisme utòpic, que ja sabem on va, no? Que és l'acció col·lectiva, no? L'acció d'organitzar-se, reivindicar col·lectivament. Aquesta esperança, i ara per acabar torno a Mark Fisher, es troba en unes paraules seves que m'han ressonat a Martí Pol, que no sé jo si es van conèixer, mai se sap, no? Perquè ell diu, Mark Fisher, de fet acaba el llibre aquest dient, diu, després d'una situació en què no podia passar res, de sobte tot torna a ser possible. Sona, eh? Ja està, moltes gràcies. Fins aquí.
1: Doncs Emma, moltíssimes gràcies. Com a mínim has acabat molt més alta que començava, bueno. Començant per la fi dius malament. De totes maneres, això no és la fi del programa, ni molt menys, que ens queda molt temps de llibres per parlar. I per parlar dels llibres dels autors que ens visiten, jo faré, si voleu, d'entrevistador, de moderador, de lo que voleu, però si en qualsevol cas voleu intervenir, alguna pregunta que tingueu, a més, alguns de vostès heu llegit el llibre de l'altre, escolta'm, micros oberts, interrompeu quan vulgueu, que tot el que xerreu vosaltres jo me lo llevo muerto. Sí. Començo per tu, Lluís, que sé que ho passes malament amb el tema de les entrevistes i el xerrar i tot això. Tu ja et vas passar pel temps, i jo estic fa gairebé 2 anys, quan vas treure Demolició, que Demolició, de fet, és la teva darrera novel·la, perquè això ja hem dit que és un recull de relats. A més, en aquell moment venies amb la vitola de ser la novel·la guanyadora de l'Aliat Confidencial. Escolta'm, tu que ja havies tret novel·les abans, guanyar un premi suposa que es vengui més.
2: Que és què?
1: Que es vengui més, que es venguin més llibres.
2: No t'ho creguis. Jo m'ho pensava també. No res, sort que aquí, mira, encara pilles alguna cosa de pasta, perquè si no, per les vendes, que va, és sorprenent. Si vols ho amplio, però ja
1: si no has guanyat peles, no, que la gent no li interessa.
2: No, és que són xifres bastant...
1: Si és per guanyar molts quartos i de fer com els influencers, mira com ho guanyé jo mi primer millón vendiendo libros.
2: Exacte. Clar, és que jo ho tinc clar, vull dir, ara ja parlant més seriosament, el que he dit no era broma, per això, però clar, jo no sé queixar-se, jo ho sé. Avui dia els autors han de ser una mica una firma, un producte, un mercat, sí. Perquè i anar-te fent promoció ja no pels mateixos autors sinó els editors, i en molts casos ja et diuen pam, això ja faràs tu. Clar, i si, jo no tinc xarxa, jo sóc conscient que si venc poc o venc el que venc és perquè tampoc m'ho treballo de vendre, però la meva filosofia sempre ha sigut, bueno, sempre, bueno, porto 25 anys i 15 novel·les, però al principi no, al principi era un pipiol i m'ho anava passant ben tot, per intentar fer el millor llibre possible, i l'editor ja és el qui ho ha de vendre.
1: Clar.
2: M'és igual, per sort m'he guanyat la vida amb el periodisme i no amb els llibres. Si ho hagués de fer amb el que he escrit, ho hauria passat fatal, perquè hauria tingut molta
1: després,
2: passió.
1: Tens una miqueta també l'antítesi del que demanen a dia d'avui els editors, no? Que tinguis una persona activa a xarxes socials, que tinguis molts seguidors, tu no tens ni xarxes socials.
2: No tinc ni xarxes socials, i em diuen a vegades, ai, t'he buscat a Facebook, no t'he sabut trobar, doncs que no, no hi he estat mai. Si m'arribes a trobar seria brutal.
3: IA, seria IA.
2: Sí, exacte. Bueno, clar, això s'ho inventen. Clar, com la Wikipedia, el que no saben s'ho inventen. Clar, jo no dic d'on sóc normalment, no per res, sinó perquè els meus pares van viure a Alacant 8 anys i els últims 3 mesos jo vaig néixer i van venir cap aquí. Sóc barceloní, però oficialment sóc nascut a Alacant i no ho dic. I llavors, doncs, fins i tot un, com que vaig signar llibres infantils amb un pseudònim de Lewis York, així amb Y com la ciutat, i amb... Un va posar Estats Units 1966. Hòstia. I la mar de bé. Tinc doble passaport.
3: Al Bronx.
1: Sí. Sí. Amb el que, sí, amb el que els hi costa d'altres aconseguir la doble nacionalitat.
2: Exacte, a mi me la van regalar patillerament. Sí, sí.
1: I Short, tu que portes 15 novel·les, sí, amb molts anys de trajectòria, t'estrenes amb el tema del recull de relats amb Short. Aquí el periodista cultural dius tu, però això no funciona una miqueta a l'inrevés quan comences a escriure, fa relats, si en replegues uns quants de bons els reculls i després ja te llences a fer una novel·la i tu després de tota la vida escrivint dius ara faré un llibre de relats.
2: Com jo anar? Vaig fer el tòpic, per això també és un tòpic que, però tothom ho hem fet servir, que és fer relats per... com a pràctiques per intentar la novel·la, o gent que s'ha dedicat als relats i l'han dit, i per qual la novel·la? I diuen, per mai, potser. O gent molt bona, ara em picaré una mica els dits, però com Quim Monzó, és un dels nostres, després de Calders, així, és un dels nostres mestres de relats. Però amb les novel·les, home, és al seu nivell, eh? Però no té aquella força que té amb els contes. Llavors, en el meu cas, jo vaig començar amb contes, però que estan en calaix, a més eren contes en castellà en aquell moment, amb el diccionari de sinònims al costat per fer-los molt redichitos i molt... pensava que esto es literatura. Després ja tot això ja va quedar això. Ja ho vaig superar, vaig començar a publicar novel·les. Què passa? Per què he fet aquest recull de contes? Perquè al fer el 60 jo sóc bastant ordenat i vaig pensar fer una mena de posar al dia els calaixos i carpetes de que tenia els virtuals. I llavors em vaig trobar que havia publicat 10 relats a 10 reculls col·lectius de contes. I vaig pensar, clar, els ser dispersos, doncs clar, la gent vaig a facilitar que els puguin llegir. A uns quants per temàtica, perquè ja vaig veure que la majoria a mi el que em tira és la temàtica negro-criminal, per dir-ho així, i alguns ja van caure. Un, quan ja estava inclòs, va caure perquè jo el vaig rellegir, era llargot, i vaig pensar, aquest se'm fa una mica avorrit, i l'únic lector que vaig tenir previ em va dir, aquest se'm fa avorrit, vaig dir, ja està, fora, i em vaig quedar amb 5. Llavors, amb aquests 5 relats necessitava d'altres, i vaig aprofitar un moment que tenia de peron de feina i vaig escriure en uns quants de companyia, que són 32 més. Què és? M'ho vaig passar molt bé per un motiu, clar. I és que els contes aquests de col·lectius sempre et demanen un màxim i un mínim, lògicament, no? Perquè un no faci un paràgraf i un altre foti 73 pàgines. I llavors posem, per exemple, que diuen mínim 10 pàgines, màxim 15. A mi en 10 pàgines, de vegades, segons la idea, me'n sobren moltes. Però estàs obligat. I llavors vas estirant, vas inflant, va perdent la gràcia que podia tenir, arribes a les 10 i com que ja porto inèrcia, llavors ja em tiro un de més i haig de frenar. Total, que aquests 5, els que ja estaven publicats, són els que són precisament més llargs en principi, i a l'adonar-me que tenia de llibertat de poder jugar amb la, sense problemes de si volia fer un conte d'una pàgina o d'un paràgraf, oh, va ser brutal. I vaig a provar microrelats. Per això alguns són entre l'aforisme i l'acudit, que són d'una frase, de dues. I vaig anar fent proves a veure què me'n sortien. I són 14 o 15 d'aquests tan curtets, els altres també són bastant curts, i m'ho vaig passar molt bé amb aquella sensació de dir, mira, jo ho tiro, els editors no volen, i amb això ja acabo, els editors no volen contes normalment perquè diuen que es venen poc. La miqueta de prospecció que he fet entre la gent que conec, jo diria que posem un 30%, m'ho invento una mica, diuen que, oi, sí, m'agraden els contes, la resta no. Per tant, és cert, una mica aquesta tendència és que quan no em conta, quan comences a entrar a la història s'ha acabat. I amb els meus ja no et dic res perquè el títol i es diu, hòstia, ja està. I tot i així ho vaig aconseguir perquè amb Crims.cat, amb Lilia Pèrdigo, que és l'editor, i el director de la col·lecció, que és l'Àlex Martín, ens fa molts anys que ens coneixem, ens estimem molt i em tenen molt mimat. I de 107 números que han publicat a la col·lecció és el segon recull de contes que publiquen només, i sé que ho han fet per això. Tu deies amb premis i tal, com has notat les vendes? No, amb això encara menys. Ja li vaig dir, paguen menys avançament perquè aquestes ens la menjarem amb patates. Però a mi m'ho he passat molt bé.
1: I pel tema aquest, precisament d'aquests microrelats o aquests aforismes, que per cert són boníssims, si jo els heu dit, i la gent pensa igual, també li han agradat,
3: sí,
1: molt.
3: Sí. Moltes
1: gràcies. El tema del títol del llibre ve una miqueta per aquí, el tema de Short.
2: Sí, ve per la cosa curta, ve perquè a mi m'agrada molt la part lúdica, sempre reivindico la part lúdica de la literatura, d'alguna manera. Lúdica no l'extrem Màrius Serra, perquè ell és el gran ludista o ludòpata, digue-li com vulguis, però sí, de fer jocs, i aquí és molts jocs de paraules. Llavors, Llort, Short, com que he signat Llort tota la vida perquè el Lluís és un nom que no m'agrada, i la primera novel·la, el 99, ja vaig dir com signo, i un company de feina em va dir, pues signa Llort, i ja està. Bueno, doncs llavors vaig jugar amb Llort, Short. Però clar, era en anglès, no explicava gran cosa, i la meva dona, que és l'arma secreta, quan ens estava com corregint, diguéssim, tal, va dir que el que hi havia de fons és la incomoditat de tots els relats, perquè jo és amb el que m'agrada jugar. Clar, la venjança és un dels grans temes de la novel·la criminal i policíaca, o el dol, o la por, o l'angoixa, l'amor, fins i tot, vull dir que l'amor fu, sobretot. Hi ha moltes coses que tenen molta força com a sentiment, però la incomoditat no. I la incomoditat la patim tots els dies. Et pot fer mal les sabates. Jo ara he suat i no aixecaré el braç perquè no... Saps? I incomoditats molt més bèsties com les que plantejo. Total, que durant un temps havia de ser repertori d'incomoditats, el títol. I uns mesos va ser això. I l'última hora els editors em van dir, mira, preferim Short, i com que sempre... Soc molt perapunyetes i no els deixo que facin res i que em toquin res, vas dir, va, aquest cop deixa que deixin el títol i ja està.
1: I, bueno, com ja havies dit, doncs, la temàtica principal és temàtica negra, que és una miqueta sí. el teu tarannà, i també dintre del teu tarannà està l'humor.
2: Sí.
1: Aquest humor també molt teu, un humor molt llort.
2: Sí.
1: I que jo, mentre el llegia, estava pensant, dic, amb aquesta societat que estem vivint a dia d'avui, que tenim tots la pell tan prima, que hi ha moltes coses que no les pots dir i segons com i segons on molesten, a la literatura es pot continuar fent humor amb llibertat? Perquè d'altres facetes de l'art o de la creativitat potser ja no es pugui.
2: Amb llibertat, sí. Amb llibertat total, no. És a dir, que jo sé un amic... O sé, intueixo els meus límits, per exemple. Jo vaig fer una novel·la en què la meva intenció era que un personatge mig grillat o no tan grillat decapitava els Borbons i el Marchena, i vull dir, i vaig a canviar-ho, i al final decapita el Trump, que no està malament, però el vaig enviar als Estats Units i que la matança la fes allà. Per què? Perquè vaig pensar, encara que sigui una cosa, una gran paròdia, un guinyol i tal, vés en compte perquè te la pots jugar. I per tant, per l'humor que es pot fer no és absolutament lliure en aquest país. N'hi ha molts, perquè als Estats Units el Trump no em llegirà, però si em llegirà...
3: Bueno, pots tornar a entrar.
1: I jo em referia ara, però que has dit precisament això de la monarquia, a mi m'ha vingut al cap la famosa portada del Jueves de fa molt de temps que van censurar, per exemple.
2: I tant. Vull dir, no estem tan lluny d'això, o el que ara ha tornat a dirigir el MACBA, el van fer fora per una figura del que estaven sodomitzant el rei Joan Carles. Uh-huh. Quan ens ha sodomitzat a tots, el pàjaro. Bueno, és igual. Ara m'estic anant cap a la política. La fi del món, la fi del capitalisme...
3: Sí, clar, tot es barreja.
1: Escolta, ara que has mencionat la fi del món, en un dels teus relats, el Black and Decker,
2: sí.
1: Parles de Terminator.
2: Sí.
1: I... són aquestes associacions tontes que jo faig al meu cap, vale? El Terminator i la fi del món van molt lligats, i ara precisament amb el tema d'aquest de les CIAs, no fa gaires dies un senyor d'una empresa molt gran d'aquestes d'IA, d'Entropic, va dimitir perquè va dir que el tema de la IA estava fent un caliu que podia arribar a acabar amb la humanitat fins i tot. I aquesta pregunta la faig a tu per interpretar, però us la faig a tots. Sí. Creieu realment que li estem donant massa volada a la IA, que li caldrien uns límits ja?
2: És a dir, com si fos un Terminator, no?
1: Vols dir que... Sembla que anem caminant, això, no? Que en el seu moment era una cosa molt d'hiperciència-ficció i cada dia sembla més propera.
2: No ho sé si pot arribar a ser, que anem cap aquí, segurament. No, és que no ho sé, és com el canvi climàtic, aconseguirem aturar-ho? No ho sé. Però hi ha moltes... Per posar un exemple que surt una mica del que em preguntaves. I de fet, callo, compara tu, Sònia, però estic aquí acabaran, eh?
3: No passa res, jo ara donaré la meva opinió. Tu, eh?
2: Com que hem dit que és una hora, he dit, em puc arrollar. Sí, sí. Per exemple, ara veia l'altre dia, crec que era una sèrie en què es fumava... Ah, no, la sèrie del Bulli, la de Genesis, i en què es fumava dins, clar, dos estrelles que t'estiguin fumant el que el porta a la cara quan tu estàs... Es fa com el raro, però es fa sí. Ara. El 84, no.
4: No.
2: Llavors, poden haver canvis d'aquests que mai ho hauries dit. El 84 et diuen, no, és que no es podrà fumar enlloc, i dirà, ah, vinga, home, els fumadors diríem, vinga, va. I ara és que és el més natural. Jo soc fumador, fumo poc, però fumo, i ara dins d'un restaurant... Bueno, és que ja no et passa pel cap, i jo recordo quan te tenien mitges amb un cigarro. Per tant,
4: sí.
2: Ho poso com a exemple de dir coses que fa 40 anys eren impensables i ara, tant per bé com per mal, el que pot fer la IA és brutal el que pot arribar a fer, però si pot arribar a dominar la humanitat i tot això, que ja trucarem a la Sarah Connor i que ens
3: rescati. Jo no ho sé, jo us haig de dir que jo crec que anem tard, que ja hauria d'haver estat regulada, que penso que tampoc em refio gens de que un senyor com l'Altman ara digui, escolta, necessitem regulació, primer perquè són ells els que ens han posat en aquesta situació, segons perquè tenen un poder, s'està veient que tenen un poder brutal, i que jo dic que aquests anuncis responen més a interessos, com ara, per exemple, avui s'ha descobert que és que l'IA és un agent, no és una eina, és una cosa que se'ns escapa de les mans, no? Tu li fots unes instruccions i ella busca la manera de ser més efectiva. Jo crec que és també un anunci de dir, ai, nosaltres ja ho vam dir, que això podia passar, a veure quines demandes milionàries ens cauran, i també potser perquè és una tecnologia que es desenvolupa ella mateixa i també hi ha operadors més petits que poden créixer molt i els hi posen menjar la torrada, no? I diuen, escolta, anem aquí ara a demanar que ens posin. No m'enfio gens d'aquests personatges, em semblen molt sinistres i molt foscos, tot i que sóc com penso una mica com el Lluís, siguem optimistes, els éssers humans tenim una capacitat d'adaptació que potser el canvi climàtic també hem de reconèixer que ja hem fet prou mal, Vull dir, potser sí que podem rectificar, però d'un-hi-do el que ja hem destruït, no? I dius, bueno, no sé fins a quin punt hi ha coses que les podrem recuperar. Jo crec que hem perdut molt. Una altra cosa és que quan ja veiem que ens hi va la vida, es prenguin mesures. Bueno, tenim marge per millorar, En
4: tot cas, que la realitat sigui la que ens posi a puesto, no?
3: La realitat i, bueno, no sé, si les noves generacions són sempre les més lluitadores i els estem idiotitzant amb tanta xarxa i a mia, pues, tenim un problema, però bueno, ja...
2: Mentre la Terra continuï sent plana,
3: no passa res.
4: No passa problema. Lluís, per acabar, què t'agradaria que pensessin, per acabar amb tu de moment, que no...
2: Vale.
4: I què t'agradaria que digués la gent o que pensés la gent quan acabés de llegir això?
2: Què m'agradaria que pensés la gent? Una mica el de sempre, la principal cosa que no et caigui de les mans, que tu puguis passar bé llegint-ho. Amb una novel·la és com més senzill, contes és més senzill, és com una caixa de galetes o de bombons.
4: Sí.
2: Que un t'agradarà més que un altre i anar tirant. Jo dic que és un llibre de vàter, perquè el tens allà al costat i llegeixes un parell i un altre dia un parell més. Això sí que recomano no fer-lo seguits, perquè llavors t'embafa, com una caixa de bombons, no sí. Te la fotis seguida. I ja està, a mi que em quedi gent, que ara em comentava ella, que et quedi un dels contes curts, diguis, hosti, el pots memoritzar i tot, que aquesta sí. És la gràcia. I amb llargs, bueno, no ho sé... que s'ho passin bé, bàsicament. En alguns jo crec que dono joc a pensar coses perquè m'agrada burxar una mica i sempre aquest punt d'humor cafre, humor de mala llet per fomentar que s'ho passin bé, amb violència també bastant, bastant peculiar.
4: Sònia, doncs parlem una miqueta d'aquest llibre teu, la Constel·lau. Tu també vas passar pel temps de llibres, en aquell moment vas venir a presentar El principi d'incertesa, que l'acabaves. A més, jo recordo que et vaig presentar, és una gran escriptora, però que potser encara no sigui gaire coneguda pel gran públic. Això ha canviat una mica, no?
3: Ha canviat, sí, sí. Bueno, ha canviat. Costa molt, estic amb ell. És molt difícil que la gent et doni una oportunitat quan no et coneix, perquè s'escriu moltíssim, hi ha molt bons llibres, es publica moltíssim, rebem llibres de tot arreu, llavors és difícil. Però crec que el que ha funcionat és el que dèiem abans, el boca a orella, taca d'oli. Una persona et llegeix, et recomana, i el boca a orella ha fet que, bueno, doncs al principi d'incertesa es va traduir al rus, ha sortit a Latinoamèrica, i ara, de fet, amb la Consteladora, el mes d'octubre me'n vaig a Mèxic a fer campanya, també. Vull dir, però tot és boca a orella, perquè, bueno, no som coneguts, no som influencers, i costa, costa.
4: Que al final és la, jo crec que és la millor promoció que pots tenir, perquè és la promoció més fiable i saps que funcionarà. Però és que és recomanar d'algú que et coneix i que sap el que et gustarà, recomana un llibre que ell agrada.
3: Exacte, exacte.
4: Està publicat per Contraluz. A més, ha sortit a la vegada en català i en castellà. Si no m'equivoco, tu has fet les dues versions.
3: Sí.
4: Quina és la versió original i quina és la traducció?
3: En aquest cas el vaig escriure en castellà i jo mateixa el vaig traduir al català. Era per un tema de temps, perquè és, Contraluz és una editorial d'àmbit estatal i firmes uns contactes que t'obliguen amb unes entregues i bueno, som bilingües com la majoria dels catalans, soc bilingüe i llavors soc competent amb dues llengües. Llavors ho vaig escriure en castellà i jo mateixa l'he traduït al català.
4: No te fa mandra un cop has escrit el llibre traduir-lo?
3: És una feina, a veure, jo dic que els traductors tenen un mèrit brutal, brutal. De fet, el Gabriel García Márquez deia que ojalà ell hagués escrit el llibre que havien fet els traductors, no?, quan ja ha passat per uns quants, molts sols el milloren. No és la feina, és una feina que jo crec que està poc reconeguda i hauria d'estar-ho molt més. Que passa que traduir el teu propi llibre et dona una llibertat a l'hora de canviar expressions, coses que són molt diferents.
5: Tentació de canviar coseta?
3: Sí, sí, jo...
5: I aquí estàs.
3: Jo dic, no canvies res que sigui substancial, però sí expressions ja. Que dius, escolta, sí. Això aquí no ho diríem mai.
5: Clar.
3: O hi ha coses, no sé, perquè a mi les paraulotes allò en castellà, no sé, dius, joder, sona com més content i diu, no fotis, com un policia dient, no fotis, és que llavors vas canviant cosetes com aquesta, no?, que et sonen més naturals.
4: I la Consteladora explica la història de la Candela, que és una mare que per aquestes coses que té la vida doncs ha perdut el contacte amb l'Alba. L'Alba és la seva filla i porta 5 anys gairebé sense saber res d'ella. I una miqueta, doncs, per revertir la situació, per intentar esbrinar quines són les raons d'aquest distanciament, fa el que s'anomena una teràpia, que s'anomenen constel·lacions familiars. I jo aquí, arribats a aquest punt, haig de confessar que jo fins que no vaig agafar el llibre de la Sònia no tenia ni punyetera idea de què era ni de què hi consistia una constel·lació familiar. Suposo que la gent sí que ho sabrà, però pels quatre que estàvem allà a l'Institut d'Última Fila, ens pots explicar, si us plau, què són i en què consisteixen les constel·lacions familiars?
3: Bé, donant per fet que jo faig ficció, no sóc terapeuta i això és un llibre de ficció pura. Jo, de fet, tampoc les coneixia, no n'havia sentit a parlar mai. Amb una conversa amb altres dones, hi havia l'escriptora, la Colla Valls, i estava també una neuròloga, una professora d'universitat, i vam començar a parlar del tema de les constel·lacions. Jo no n'havia sentit a parlar mai i parlaven d'això, no?, de traumes transgeneracionals, traumes heretats, aquelles coses que transmetem de pares a fills, moltes vegades de manera inconscient, sí. No? Les nostres pròpies pors, els nostres traumes, o moltes vegades que no són ni nostres, que potser ja els vam heredar de la nostra mare o d'un avantpassat encara més gran. I clar, jo sóc autora de thriller i quan vaig sentir això, no? Traumes heretats, una teràpia on tothom pot tenir sensacions que no saben d'on venen, que és com una energia que genera la sala, i vaig dir, escolta, aquí hi ha un thriller, aquí, això s'ha d'escriure.
4: Ja, però tu dius, aquí hi ha un thriller, això ho veus tu, perquè tu tens aquest do d'agafar coses que dius, d'aquí no surt ni una novel·la, i tu la converteixes en un thriller. Ja ho vas fer amb la física quàntica al principi d'incertesa, això dius, bueno, doncs és una teràpia, però d'aquí que ni treguis una novel·la, però és que a més coincideixes fer un thriller. Com se t'encén aquesta llumeta? Dius, no, que aquí hi ha un thriller seguríssim.
3: Bueno, jo en el moment aquell, jo vaig pensar, aquí hi ha un thriller, no? Perquè vaig dir, ostres, aquest tipus de teràpia... Soc una mica friqui, soc persona de ciència, de fet, no soc gens esotèrica ni res, i però sí que tinc aquest punt friqui que m'agrada tot el que sigui diferent, totes les coses sobrenaturals, em genera molta curiositat, no? Aquest punt d'atracció, pues, no sé, per un novel·lista com l'Stephen King, que, òbviament, pues, no vol dir que creguis en la telepatia, però t'agrada. I de fet, quan vaig començar a escriure, a mi em va semblar molt bé, però no havia entès res del que eren les constel·lacions, i quan vaig anar a investigar i vaig fer una per comprovar-ho,
5: donava per clar, és molt obvi, has fet una constel·lació.
3: Clar, jo personalment no, però hi vaig assistir. I jo quan recordo la sensació de sortir d'allà i dir, jo d'això no puc fer un thriller, si això això és la cosa menys negra, vull dir, realment molta empatia, una teràpia on la gent explica potser una situació personal actual que l'està limitant o que el fa patir, i intenten esbrinar d'on li ve, no? Però vaig anar amb la meva germana i em va dir que havia tingut unes sensacions molt fortes, molt inesperades, i llavors vaig dir, vale, hi ha un thriller. I de fet, pues, estava a punt d'abandonar-la, vaig seguir, i bueno, la novel·la està funcionant força, força bé.
4: La novel·la l'ambientes, pues, a cavall una miqueta entre Barcelona, passa Sant Cugat, algun poblet perdut de la muntanya a Lleida. I és que jo no sé, de certa vegades aquestes coses que s'adonen les circumstàncies de que hi ha autors que coincideixen amb aspectes, i gràcies a tu i a la Consteladora, gràcies al David Cordero i a Gossos, gràcies al Gil Prat sobre Roca i al Joc de la Incertesa, m'heu tret les ganes d'anar-me'n a viure un poblet a la muntanya. Escolta, on aneu a passar els caps de setmana i amb quina gent us ajunteu?
3: La veritat és que és el mateix, no? Els pobles són ambients tranquils, però sí que és veritat que tenim la sensació de que els pobles són més segurs, i en realitat moltes vegades no és cert. Per què? Perquè estàs més confiat. O sigui, deixes més llibertat als teus fills. És difícil que tu aquí a Barcelona deixis que el teu nano de 7 anys se'n vagi sol a l'escola. Però en canvi als pobles és força habitual i és més fàcil que passin coses. De fet, jo vivia en un poble, no té res a veure, aquest és un poble que està abandonat, però jo vivia en un poble i ens ho van dir, diu, ens van fer una xerrada, no ens refiem de que precisament els depredadors busquen espais on tinguin més llibertat per actuar.
4: A més, entenc que la sensació d'angoixa si passa algú en un poble és molt més gran perquè estàs més aïllat. Aquí a Barcelona fots un crit i algú acudirà.
3: Home,
4: en un poble,
3: a vegades sí, a vegades no, A vegades bueno, pots també cridar i...
4: Què has anat a dir? A veure, el tema de la novel·la, creus tu, igual que dius a la novel·la, que tot està lligat, que la mort i el... que la mort i la vida estan lligats, que el passat, el present i el futur tenen connexió?
3: Crec que en part sí, vull dir, òbviament la vida i la mort van de la mà, i segurament molt deja les persones que som, no? Les pèrdues, aquelles pèrdues que ens marquen més, no? Dels éssers estimats, d'amics estimats. També crec que hi ha una herència genètica que no triem, ens ve regalada de fàbrica, i que també hi ha una educació. Realment el que més ens condiciona com a les persones que serem és l'ambient familiar. Òbviament dintre del mateix ambient tu pots després triar un altre camí, però ens condiciona força la nostra manera de veure el món i les persones que serem. De fet, sempre sorprèn, no?, perquè tants maltractadors són fills de maltractadors, i dius, com pot ser una persona que hagi patit que repeteixi patrons i torni a fer el mateix? O com, no ho sé, persones de... el mateix amb les dones, persones que han vist que la seva mare era maltractada, després toleren aquest tipus de relacions. Bueno, som éssers socials i transmetem coses d'uns als altres.
4: Recordo que al principi d'Incertesa em vas dir que l'havien llegit als teus fills, que els havia agradat molt. Han llegit a la Constel·ladora?
3: Sí.
4: Què t'han dit?
3: Sí, sí, sí. Bé, jo haig de dir que tinc la meva filla, que és la meva gran fan, i de fet... moltes vegades ella es veu retratada una mica els personatges. Sí. Aquest llibre parla del vincle, jo crec que aquí el protagonisme són les constel·lacions, és el vincle tan bèstia que tenim els pares amb els fills, o les mares, en aquest cas és la mare amb la filla, no? És un vincle indestructible. O sigui, hi ha moltes coses que tu pots superar, però el vincle amb els fills és molt fort, és quasi sobrehumà, no? És algo inexplicable, i que perquè tu la teva protecció com a persona és la primera teva norma, no? Però davant d'un fill estaries disposat a perdre la teva pròpia vida perquè ets la tinguin, perquè ets la salvin. Llavors, aquest vincle que parlem al llibre de, entre mare i filla, clar, la meva filla el va devorar, el va llegir de fet en una nit. I 25, sí.
6: Allò de 6 anys.
3: No. Sí, al llit, no, allò. Què m'has fet, mama? Sí. Traumatitzada. No.
1: D'aquí no t'aixeques fins que no el llegis.
3: Sí, després trauma ja de generació en generació. No, té 25 anys, els meus fills ja són grans, jo ja he fet molta feina. I, bueno, són molt fans.
6: Si em permeteu.
1: Sí, i tant.
3: I tant.
1: Clar, I tant.
6: Heu parlat de les constel·lacions, que és la part troncal de la novel·la.
3: És el fil, no, conductor?
6: Sí, però clar, és que amb els personatges jugues de moltes maneres.
3: Sí.
6: La mare que rebi una herència com rep de l'home que cuida. Mm. I això ja és un element que et dona molta força. Vull dir, la filla que se'n vagi amb un julai que... Bueno, que per tant és una novel·la creada al voltant de les constel·lacions, tot i que sigui el tema central. I anava a preguntar-te, jo ja, quan poso...
3: Puta, de periodista...
6: Ja, de fet, ja ho has respost bastant, que les constel·lacions aquestes tu no coneixies, ho vas saber, vas investigar, no ets esotèrica,
3: no.
6: Amb la primera...
3: Sí, no? Sí.
6: Vale. El tema de la física quàntica sí que també vas entrar perquè tenia de gust. És a dir, tu busques temes troncals que et van...
3: I 42.
6: La novel·la i després crees al voltant de personatges i tot el que calgui, tot el...
3: No, bueno...
6: Tens una tercera i acabo?
3: Sí, tant.
2: Gràcies.
3: Mira, sí, estic amb la tercera.
2: I el tema és?
3: No, aquest hi ha un tema... Aquest és més estàndard, Perquè sí que és veritat... O sigui, soc molt curiosa. La física quàntica m'interessa des de fa molts anys. De fet, havia escrit, quan vaig guanyar el Manuel de Pedrolo, vaig escriure la geometria dels batecs, i ja hi tocava una mica. Vaig començar a llegir molta física quàntica, ja llegia d'abans, m'interessa molt la cosmologia, també, soc molt de ciència-ficció, i escrivint la geometria dels batecs vaig tenir la idea del principi d'incertesa. Vaig llegir, bueno, la teoria sobre el principi d'incertesa i em va semblar molt potent per un llibre. I aquesta va sorgir d'aquesta trobada que et dic, un punt. O sigui, jo escric des d'una idea inicial, què passaria si... I a partir d'aquí desenvolupo tota la trama. Vull dir, ara estic fent una altra, no és cap tema... Costa molt, trobar temes que no s'hagin fet. Vull dir, és complicadíssim. I aquesta vegada tenia una altra idea, que de fet l'estava escrivint abans de començar amb la Constel·ladora, però això em va semblar tan potent i vaig dir, no hi ha cap thriller escrit.
1: La Constel·ladora ha avançat a la novel·la.
3: Va avançar a la novel·la i ara l'he reprès.
1: Ara una tafaneria. La pròxima novel·la també tindrem el cameo dels policies de la Nàdia Mateu i del Estrada.
3: Sí. Això va ser un homenatge als lectors del principi d'incertesa perquè va escriure moltíssima gent demanant-me fes una segona part, no sé què.
1: De fet, ara que has dit això, recordo que em vas dir que el teu fill t'havia demanat una segona part.
3: El meu fill.
1: Quan tindries la continuació? Sí.
3: I jo no la vaig escriure mai pensant en una segona part. I llavors aquest cameo em va semblar un homenatge a aquests dos personatges, que costa molt, t'enamores de molts dels teus personatges, oi? Costa molt deixar-los... Sí.
1: Aleshores vol dir que la següent novel·la no tindrà res a veure amb el principi d'incertesa, crec que intuï.
3: No. Bueno, a veure... Jo crec que el fet de publicar i que unes novel·les hagin funcionat no és garantia, a no ser que siguis ja un nom molt, molt reconegut, no? No és garantia de que després una altra... vagi bé o que l'editorial igual estigui disposada. Imagino que sí, que no tindré cap problema, però bueno, no agafem res, esperem que tot vagi bé.
1: Lluís, ja sabem amb què està treballant la Sònia. Tu tens alguna novel·la, alguna cosa en ment?
2: No. No, perquè jo funciono... Mira, una de les coses que també va fer que escrivís aquests contes és el tema d'una certa energia. Jo tampoc no sóc gens teatrero, la veritat, però energia física, energia real, que és, a vegades, jo parteixo de guspires molt tontes i a partir d'aquí monto una novel·la. Ja no són ni temes més gruixuts com els que fa la Sònia, sinó que són, a vegades, això, anècdotes, i a partir d'aquí tiro i monto una novel·la. I tenia alguna, però no tenia la força per tirar endavant una novel·la partint d'aquella idea que havia tingut, però sí que em donava per un conte. I ja està. Llavors ara, com que això ho he acabat fa molt poc, acaba de sortir tot, jo no sóc autor d'escriure cada dia unes horetes, perquè és un dels sistemes totalment lògic i que és que tinc una mosca que m'ha
5: atacat
2: l'orella.
1: És la coneguda mosca de la ràdio.
2: Sembla que estigui ballant breakdance.
3: S'ha enamorat la mosca.
2: No? Doncs, i si no tinc un tema concret i la força en un moment donat per posar-me a escriure, doncs no escric. Ho tinc molt clar, això. Escric quan m'ho passo bé i per passar-m'ho bé i a partir d'aquí, com que sé que en principi no em costa publicar-ho, no penso en lectors d'alguna manera, però em van sortint, però... I llavors ara estic en una fase en què no puc estar 2 anys sense escriure, ho he estat, i després quan m'hi poso, tiro ràpid, però molt tranquil. Ara que ja vaig de cara a la jubilació em diuen, tindràs més temps per escriure? Jo dic, no, i és que Barcelona està ple d'obres. Tu saps que bé m'ho puc passar?
3: I coloms,
2: donant de menjar primer l'entrepà amb el mirant l'obra i després el que s'obri pels coloms. És genial, aprendré a jugar a la petanca, si cal. Jo què sé, si escriuré... És que a més sempre ho dic, no sé quantes novel·les... quantes novel·les em queden a dins o quants... Sé que m'ho he passat molt bé amb els contes i em fa por perquè encara en faré un altre.
3: Bueno, sí. Per a mi és més difícil un conte, sí. T'haig de dir. Maria, per a mi és més difícil escriure un recull de contes, de fet tinc moltes ganes de llegir-te, perquè cada un en si ha de tenir un inici bo, un desenvolupament que no pots esplaiar-te i un bon final. Vull dir, pensar... moltes bones idees
4: i que no s'obri res, que no hi hagi falla.
3: És molt més complicat,
2: Molts contes o molts reculls de contes darrerament de gent que ha fet això que dèiem al principi de fer-ho servir com a taller de proves, sí. I llavors hi ha contes, jo m'he trobat amb que un recull que gairebé tots els contes fan 25 pàgines i amb 5 pàgines s'hauria explicat el mateix i millor,
3: sí. Que i poses falla
2: o que hi ha gent que fa contes llargs com el Follner de 50 pàgines però ja eren novel·les, allò ja no era ben bé un conte, o sí, però jo m'agrada molt el conte essencial, vull dir, que sense ser esquemàtic t'estiguis explicant molta cosa en poqueta, sí. I jugar això, que no s'obri ni un adjectiu. Ja dic, hi ha 5 o 6 més llargs, que són precisament els més antics, i hi ha gent que està quedant bastant afectada amb un que és el més antic de tots, precisament, que és molt psicològic, allò una mica La semilla del diablo, o la pel·li que hi ha a Polanski, doncs va per aquí. Però això, que m'agrada que sigui molt curts, que no s'obri res, que no i sobre. Això és el que fa que has de passar molts cops per sobre amb el ribot.
3: El relat està molt bé, que sigui així. Sí. De fet, jo volia afegir una cosa de la novel·la. També una idea principal, òbviament, és les constel·lacions, però una altra cosa, jo és que, com a mare, estava en un moment vital, amb fills ja gran, que em donava compte de que ara entrem en una etapa en què la parella que ells trin, o les persones que tenen a la seva vida el poden afectar molt, o sigui, és la seva vida, els hem de recolzar, ells decideixen, però si trien una mala persona pot fer molt mal a la teva família, sí. I aquesta idea també em neguitejava a l'hora d'escriure.
4: El que passa a la novel·la, que com li dius, com pot afectar el
3: no
4: que
3: pot.
4: Tu li diguis sense que afecti la relació mare.
3: No és bo per tu, no és bo per tu. I fer-ho t'esposa amb uns...
2: I tu el que escrius, fas thriller perquè t'agrada el gènere o així, o perquè et surten pels temes? És a dir, podries escriure una novel·la que és allò que diuen generalista, és a dir, que no fos de gènere? Ni thriller, ni ciència-ficció, ni terror, ni...
3: A veure, jo crec que és el meu gènere, és el que més m'agrada. Al final, una mica escrivim el que ens agrada llegir, no? Així, sóc com tu, sóc passional. Una idea, tenir aquella guspira i escriure-la, i em costa molt escriure allò per... Jo seria mala periodista, crec. Escriure per obligació, no? Allò que dius, va, m'haig de posar 5 hores. Si la idea m'atrapa, puc estar-me 12 hores escrivint. Però si no, és molt difícil que m'inspiri. Però sí que vaig escriure la primera que vaig guanyar al Ramon Muntaner, Cicatrius, és una novel·la que era per adolescents i era aquell moment vital de fills amb adolescents, les xarxes, la pressió que tenen especialment les noies per físiques i de moltíssimes coses amb el menjar des de les xarxes. I lo difícil que és a vegades encaixar en el grup, no? I avui dia. I vaig escriure aquella novel·la que és més generalista, però inclús aquella té un punt que cada capítol t'empaita a llegir un altre.
4: Escolta'm, i tu que has guanyat premis també, una miqueta el que li he preguntat abans,
3: sí.
4: Tu has notat que el llibre que ha guanyat un premi i s'hagi venut més que d'altres, o res a veure, com diu el Lluís?
3: Bueno, és que, no sé si tu, Lluís, però una mica, a vegades et falta feedback d'aquests premis de les editorials, de dir, no tens un seguiment, o sigui, hi ha el premi, hi ha la campanya de quan no el guanyes, i ja està. I ja està. I llavors fins a l'any següent no tornes a tenir. De fet, jo em vaig assabentar que Cicatrius, que és aquest que vaig guanyar el Ramon Muntaner, s'havia esgotat perquè em va escriure gent dient vull comprar el llibre, no el trobo, i s'havia esgotat edició i encara l'editorial no ho havia detectat. Jo crec que torno al mateix, tant sigui premi com sigui novel·la que has escrit, boca a orella. El boca a orella sembla mentida, però sí, els humans, és el que molta xarxa, molta red social, però els humans continuem fent
2: boca a orella. Boca a orella és la xarxa analògica.
5: Clar, no? Exacte. La gent més efectiva, que, no? La gent, si t'agrada tu, si em dius això, et crec, però
3: sí. Sí, sí, jo crec que
5: amb tot, amb teatre, amb cinema, amb llibres, sí.
3: Amb tot.
4: Estem a punt d'acabar, però abans d'acabar vull fer-te una darrera pregunta, perquè has mencionat que te'n vas a Mèxic.
3: Sí.
4: I jo sé que vas tenir una anècdota molt curiosa a la Fira del Libro de Madrid.
3: Sí.
4: Digue'ns una que està molt relacionada amb Mèxic. També.
3: Vale. Doncs quan estava a la Fira del Libro de Madrid, presentant, bueno, signant la Consteladora, m'apareix una senyora, però amb un sèquit de gent, força gent, i una senyora encantadora, Angélica Olvera, i resulta que, bueno, les constel·lacions les va idear un senyor que es deia Bert Hellinger, que jo vaig llegir llibres d'ell per una mica situar-me, no?, on m'estava ficant. I aquesta senyora és la deixeble viva més important de Hellinger. Sí, li havia encantat el llibre, venien gent d'Argentina, de tal, i, bueno, va venir... estava tan emocionada que els senyors de l'estand li van dir no, passi dintre, i va passar dintre, ens van fer fotos i va ser encantadora, i de fet va ser un alleujament, perquè clar, jo sempre penso, igual quan em llegeixi algú que realment estigui posat en el tema, pot dir, clar, escolta, què has fet aquí, si això és un això és un xurro, i no em va dir que estava molt ben reflectit, molt ben explicat, i que li havia emocionat moltíssim. De fet, ara quan vaig a Mèxic, una de les presentacions que faré és amb el seu centre holístic. Vull dir que...
4: Pues Lluís, tu abans deies d'això de si estaríem una hora, no? Pues ja ens hem carregat l'hora de l'arribar. Això passa volant. El programa s'acaba, però la setmana encara continua. I tu dic que fot molta calda, és que ve de...
3: Sí,
4: Ve de goig passejar, donar-se unes voltes per les casetes, que a més tenen tendals, que estarem sota l'ombra. Nosaltres, doncs, com sempre... tornarem el proper divendres. El programa que estem gravant ara s'emet d'aquí una estoneta, això que escolteu és gravat, no vingueu corrents a la Setmana del Llibre, que ja no hi som. I res, el que us he dit sempre, moltíssimes gràcies als que ens heu acompanyat aquí sota aquesta carpa i sota aquesta calor, moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa, moltíssimes gràcies al Lluís, a la Sònia, a la Gemma per passar aquesta estoneta, per compartir aquest temps de llibres amb nosaltres. I el de sempre. Sigueu feliços, llegiu i ens retrobem amb el proper programa. Adéu.
3: Adéu, gràcies.

0: 3.
1: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Television Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
2: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
3: You got me on Facebook.
2: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.

you need to change.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Les millors sessions house a Ripollet Ràdio. S Zona DJ.